0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105. La teva música.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Ben d'hora per acompanyar matineros i matineres que a aquesta hora esteu, doncs, por ahí, a casa vostra, a la feina, al cotxe, a casa, mig endormiscats, plegant de treballar si heu fet una jornada nocturna. Sigui com sigui, esteu vius, esteu en moviment a les 6 del matí d'aquest 9 de juny del 2026. I això és ràdio en directe, per acompanyar-te, per fer-te riure, per informar-te, bueno, en definitiva, per sentir-te viu, eh? I en el cas que estiguis sol o sola i vulguis companyia, doncs ja saps que la ràdio mai falla en aquest aspecte, eh? Doncs res, petons de l'Ernest Codina, un dia més aquí a l'oficina, un dia més a la ràdio davant d'aquest micròfon poderós i magnífic de RAC 105. Gràcies per acompanyar-nos i per triar-nos. Avui dia gros, ara us ho explico. Però abans, primer cop d'ull als mapes del temps. Avui dia de núvols baixos a la costa, sobretot entre Girona i Barcelona, amb algun ruixat a primeres hores al Pirineu de Lleida i a la tarda a la zona de Girona. Entre la tramuntana i baixa una mica la temperatura, demà més insegur amb algun ruixat entre Barcelona i Girona, més fresca, i de cara al final de la setmana remunten els termòmetres i un altre cop caloreta. I per aquest dimarts, doncs, tornem a tenir un altre programa de bandera per distreure't al matí mentre vas camí del Matadero. I més enllà, on sigui, avui, sens dubte, és un dels dies amb més activitat d'aquesta setmana. Per fi arriba el Papa a Barcelona, serà pels vols del migdia a l'aeroport del Prat i anirà directe cap a la Catedral de Barcelona. Avui a la tarda hi ha moguda l'Estadi Olímpic, de tot això en parlarem. També comença la selectivitat, amb prop de 45.000 alumnes, més de 45.000, gairebé 46.000, que se sotmetran avui a les proves d'accés a la universitat. Primer dia, avui, torn pels exàmens de castellà i literatura, llengua estrangera, majoritàriament anglès, i també les diferents matèries específiques com física, geografia o geologia, entre d'altres. I tot això passarà enmig d'una nova vaga del professorat, així que déu-n'hi-do amb la jornada tan atapeïda que viurem a tall informatiu, i de tot això en parlarem, evidentment, en un programa que segueix el fil de l'actualitat. De fet, el Cazorla ens portarà, com sempre, els àudios més destacats del dia, amb la Mar Puga, que estarà molt pendent de tot el recorregut que faci el Papa per Catalunya, i també, com deia, en aquest acte multitudinari de l'estadi Lluís Companys, que seria una mica el Bernabéu d'aquí, perquè ahir el Papa va estar a l'estadi del Real Madrid, i d'això també avui se'n desprendran molts documents d'àudio que hem preparat. A Florentino Pérez, per exemple, li va regalar la samarreta del Real Madrid amb el seu nom imprès al dorsal. També va haver actuació de David Bustamante cantant l'himne de l'alegria. Hi va haver fins i tot una metàfora dels gols que fa l'Església, qüestions com la pobresa o el racisme, amb narració de Paco González i Manolo Lama. Un espectacle. I també passarem per la resta de temes del dia, així com per l'última hora del temps i del trànsit, en un Matina Codina fresc, directe, enèrgic i ben lleuger, per arrencar aquest dimarts 9 de juny del 2026, amb una cançó que, fixa't tu com és la vida, es diu Like a Prayer, que vol dir com una pregària, que feia la Madonna als 80, després Madhouse a finals dels 90, a principis dels 2000 en va fer una versió, i ara a RAC 105 està causant fortuna la nova revisió que en fa el discjòquei australià Josh Fawaz, Like a Prayer. Bon dia, Catalunya.

0: I ha arribat el moment, ha arribat el moment. El Papalló tancarà avui la seva agenda dels actes a Madrid i ja està fent les maletes per venir demà a Barcelona. Cap a quarts d'una el Pontífex farà una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre una altra gran pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, com si fos Chris Martin dels Coldplay. El més important és que molts dels actes es veu que tindran dosis de català. Connectem amb el Papa Lleó XIV per saber més detalls de tot això. Bon dia, Santedat.
1: Hola.
2: Bon dia, Martina Codina. Oh. Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia.
2: Hola. Jo sono molto contenti de venir a la vostra terra. Papa Lleó.
0: Bé, de moment ha dit bon dia, Bravo, un aplaudiment.
1: Oh, sí.
0: És tot un honor escoltar-lo, estimat pontífex. No sé si és conscient vostè que després del bany de masses a Madrid li espera un altre bany de masses a Barcelona. No sé si té ganes de venir a la nostra terra.
2: Molta, molta, molta.
4: Mira, festa, festa.
2: Barcelona és bona si la fossa sona.
0: Sí, bé, finalment parlaran català. Ens han dit que sí, oi? Quines són les seves paraules preferides?
2: Xiu-xiu-aixa. Maduixa. Aixopluc. Valiga, valaga. I gamberí.
0: Bé, una mica les clàssiques, però què és gamberí? Perquè gamberí sí que no ho tinc.
2: El teu cul amb un banderí. Nomine Patris. Et Spiritu Sancti. Amén. El Senyor és amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
2: Abon el cort inglès. Podeu sentar-hi.
4: Sí, sí, perdó, però no ens havíem aixecat. Perdó.
0: Això m'ha passat molts cops a mi, Sammy. Sí. Bé, per fer-nos una mica la idea, vostè demà anirà a l'Estadi Olímpic i els companys i dimecres farà la visita a l'Abadia de Montserrat i a la Sagrada Família. Ho dic bé?
2: És correcte.
5: Sí, escolti, sap què? A causa de la seva visita aquests dies anar a treballar per la ciutat de Barcelona serà molt difícil.
0: Clar, baixa el PIB. Baixa el PIB. Puja el PAP, el PAP. I baixa el pit.
2: È corretto, també, ne cabezzoni.
5: Grazie.
2: Mai il mio papa mòbil necessita la màxima sicurezza possibile.
1: Yeah, yeah. No, porta,
2: è per questo che la città starà tagliata per tutto arreu.
0: Molt bé, arreu, català, molt bé.
2: Cioè, se mi permette una broma evangelica, questa settimana in Barcelona se montarà un Cristo.
0: Sí, ens agrada que tingui sentit de l'humor.
4: Sí, Lleó.
2: Grazie, grazie, mainata.
0: Bé, ara el deixem que acabi la seva jornada a Madrid, i l'esperem amb els braços oberts a casa nostra.
1: Sí.
0: Quan passi pel carrer Rosselló, faci el favor de mirar un dels balcons que fa aturada, que hi haurà la Mar Puga.
1: Sí, t'estaré cridant,
2: D'accordo, d'accordo. Mi fissero se c'è questa ragazza in un balcone, la Mar Puga, che quan la veig no se m'arruga.
4: Que marrano.
2: Saluti del Papa Lleó.
1: És que sempre em diu coses guarres.
4: Que cerdo.
2: Jo voy a ser el rei de Lleó.
1: Això és una pel·li.
0: Marc Puga, pots repetir, sisplau, el càntic que faràs des del balcó del carrer Rosselló?
1: A veure, tenia el Papa León, te quiero mogollón, sí. Però aquí vam dir Papa Lleó, no, Papa Lleó, mira aquest balcó.
0: Saluda aquí al balcó.
1: Papa Lleó, saluda aquí al balcó.
6: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina.

0: El desinformatiu del Sergi Ferrer.
1: Home!
2: Que estrès.
3: Dale.
1: Lleó 14 rebutja educadament la invitació d'Ayuso de visitar una residència d'avis de Madrid. De Madrid al cielo, però de momento no, gracias. Ha dit el Sant Pare. I dimiteix el conseller de Cultura de Madrid per ser incapaç d'escriure Lleó 14 amb números romans.
4: Ostres.
1: S'escriu Kisvi o Kisif? Ha preguntat amb la bragueta oberta.
2: Joder. Per què?
1: Perquè és el de Cultura. I a Barcelona, el Papa seguirà les indicacions del govern i farà teletreball per no col·lapsar la ciutat.
4: Molt bé.
1: Connecteu-vos al Microsoft Teams, ha demanat el Sant Pare. En castellà. Les autoritats demanen precaució, això sí, a les famílies amb nens per l'alta presència de bisbes a la ciutat.
4: Ostres.
2: Està bé.
1: No els deixeu sortir sols, han recordat. I els professors en vaga es fan un embolic i exigeixen a Esther Niubó que beneeixi les aules en català.
4: Ostres.
1: I que posin aire condicionat a la Sagrada Família.
4: No!
1: Porten molts dies de vaga.
2: Repetitivo el chiste.
1: Cállate. Ah,
4: gracias.
1: Troben a Idealista la casita de Bad Bunny fart de la polèmica. Ideal parejas que no se lleven muy bien, posava l'anunci. Florentino revalida la seva presidència i convida Enrique Riquelme a passejar per Montserrat per acabar de fer les paus. Ja veràs que bonito, ha dit.
4: Ja veràs que bonito.
2: Fa gràcia. Vol dir res per la gent que calma.
1: I els pacients ingressats fent quarantena per possible hantavirus confirmen que no ens la poden pelar més, ja. Hola, enfermera, han demanat.
4: Se'n recorda ningú.
1: I OpenAI confirma que ells tampoc saben què volen dir les sigles GPT de ChatGPT.
4: Oh.
1: Era global no sé què, però no lo apunté, va dir. I acabem amb una última hora. Suspenen el Congrés Mundial de Tòxics i quan se'ls ha preguntat pel motiu responen que, no sé, tu sabràs.
2: Oh, no.
1: No em passa res, tranquil. Han destacat els tòxics.
4: Joder.
2: Oh, no me ha hecho gracia.
4: Oh, ahí, ahí se ríe.
0: Gracias, Sergi.
4: En España.
1: Es que ara estic trist.
2: Era mejor lo de Marlaska.
0: No, tampoc competeixen els continguts del programa. Barranques.
2: Sí, claro que sí, esto es una lucha. Claro. Solo gana el mejor, el más divertido.
1: ¿Quién es el más divertido?
2: Tú no, desde luego.
5: Els matins més potents a la ràdio Catalunya tenen un nom.
6: Matina Codina.
5: 5 hores de ràdio frenètiques per posar-te

0: Yaiza, bon dia.
1: Bon dia.
0: Soc Carnes Codina, el que més matina.
2: Claro.
1: Hola.
0: Saps per què et truco, Yaiza?
1: No, no, no.
0: Val. Et truco de part del Josep.
3: Qui és el Josep?
0: Qui és el Josep?
1: El meu home.
0: El Josep ens ha escrit un correu electrònic a desperta@rec105.cat per... bueno, amb un text que et llegeixo directament, val? I tu flipes i ja està. Vèiem.
3: Com Max.
0: Estàs pesadíssima, Marta, avui, eh?
4: Ernest no està llista.
0: No, és ella.
4: Passa d'ella, passa d'ella.
0: És que em desconcentra, collons. Iaiza, hi ha moments a la vida que mereixen aturar el temps i avui en Josep ens ha demanat ajuda per fer-ho aquí al Matina Codina. Aquest missatge és per tu, Iaiza. En Josep vol que sàpigues que des que estàs al seu costat el món és un lloc millor, eh? Que li has ensenyat el que és l'amor de veritat i que gràcies a tu cada matí té un sentit nou. A mi m'hauria agradat més que fos gràcies a nosaltres, gràcies al Matina Codina, però és gràcies a tu, Iaiza, eh? Diu que ets la seva brúixola, la seva pau, i que sens dubte ets la dona de la seva vida. Però per sobre de tot, per sobre de tot, calleu, et vol donar les gràcies per la joia més gran que compartiu, que és el vostre fill. Diu que ell és el reflex del vostre amor. I en Josep sap que et tornaria a escollir en cada vida, en cada univers i en cada camí que hagués de recórrer. És per això, Iaiza, que avui, davant de tot Catalunya, tota l'audiència de RAC 105 que ens està escoltant, et vol fer una pregunta que podria canviar el vostre futur. Ostres. I aquesta pregunta és: Iaiza, tu et voldries casar amb en Josep?
1: Sí, claro que sí.
0: No sé si havíem fet mai una proposició de matrimoni des del Matina Codina, no? Si havíem demanat la... No sé si és que en Josep s'ha cagat a les calces o volia buscar una manera especial de fer-ho. No?
5: Home,
0: és una bona idea que ho preguntin els del Matina Codina i així si diu que no, doncs mira, jo agafo les maletes i me'n vaig de casa.
5: Només ho escolta.
0: Val, has dit que sí. La pregunta és: per què et vols casar amb en Josep?
4: Ara, pensa tu.
0: Vinga, tenés.
1: Pues perquè ell també és l'amor de la meva vida i... perquè jo vull passar tota la vida en ell.
0: Què té d'especial la vostra relació? És a dir, se't veu molt enamorada i molt emocionada en aquests moments. Voldria saber què és el que t'emociona de tot
4: sexe?
0: Això. Perquè a mi, per exemple, si em demanen matrimoni, jo més que plorar segurament... marxaria per potes.
4: Molt bé, Ernest.
3: Maco, també.
4: Procurarem també gravar-ho.
0: Endavant, endavant, Iaiza. Explica'ns.
1: Pues, ell m'ha canviat la vida, m'apoya. És que és el meu motor per a seguir endavant.
4: Iaiza, quants anys fa que sortiu, o mesos, o setmanes, depèn de l'ull?
0: Tenen un fill.
4: Bueno, jo què sé. 9, com a mínim.
1: 9.
4: 9 anys.
1: Sí.
0: Si haguessin sigut 9 mesos, veia Diana, no?
4: Igual el casament és conseqüència de, no?
0: Escolta'm, doncs ara ja, en Josep ja té el sí, ara us haureu de posar d'acord per buscar una data, no?
4: Ara, a partir d'aquí ho feu entre vosaltres, ja nosaltres ja no entrem a organitzar el casament i això.
5: No.
0: S'ha quedat sense paraules, la Iaiza
1: del pianet. Sí, ja ens apanyarem nosaltres.
0: Molt bé. Doncs això, buscar una data i un lloc.
4: Sí.
0: T'agradaria bodorrio una cerimònia així més de tipus íntim?
1: Sí, més íntim.
4: Clar.
5: Oh. Ah,
4: sí, senyor.
5: Bodorrio íntim.
4: Escolta, i parlant de llet, no? No li hem de regalar el...
0: No li hem de regalar res. Entres al sorteig d'un lot de llet nostre a finals de mes. Vale? Escolta'm, que sigueu molt feliços i... Visca els noves! Sí, sí, sí. Un petonet, Iaiza.
5: Felicitats, guapos.
1: Vale, gràcies.
0: I gràcies al Josep per donar-nos aquesta responsabilitat. És un tio que és temerari inconscient.
4: Sí, senyor, guai,
0: perquè podria haver sortit tot molt malament.
4: Sí.
0: I ha sortit mitjanament bé.
6: I a casa matina. Fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Molt bé, seguim al Matina Codina de RAC 105, 2:02:15. Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Com estem?
0: Molt bé.
1: Sí?
0: Sí, home, sí, avui arriba el papa. T'il·lusiona o no?
1: No especialment.
0: No, eh?
1: No. Jo lo mío. Jo la meteo...
0: Escolta, doncs parlem de l'altre tema del dia, que és la selectivitat. Tu vas treure bona nota, no, la Cele? Perquè tu ets doncs, una dona molt estudiant, eh?
1: A veure, vaig treure més mala nota del que m'esperava. Perquè jo venia de l'institut de treure 10 i a la Cele doncs, ja no vaig treure 10 i ja me'n vaig anar cap al 7. Sí.
0: Bueno, però et va quedar la mitjana correcta per poder
1: sí.
0: estudiar el que tu volies.
1: Bueno, no? A física entràvem amb un 5, eh? També t'ho haig de dir.
0: Això vol
1: no
0: dir que ningú vol fer física,
1: gaire
0: no?
1: cosa. Clar, bueno, t'haig de dir que física el primer dia era moltíssima gent a la classe, que no teníem lloc per tot, però, per tots, però al cap d'un mes la meitat de la classe havia desaparegut, eh? Al veure de què anava el tema, va marxar tothom.
0: La gent no va tenir paciència.
1: No, la gent no va aguantar gens, no.
0: Bueno,
1: no,
0: fi, molta sort d'aquests 46.000 alumnes que avui s'examinen de les proves d'accés a la universitat, alguns dels quals segurament ens estan escoltant camí ja de les aules, així que molts ànims, molta sort.
1: Aquells nervis.
0: Penso una cosa, si jo vaig treure la nota que necessitava, tu també pots.
1: Tu també.
0: Aquesta és la reflexió.
1: Tothom pot, sí.
0: I el temps d'avui, què tal, Mònica?
1: Doncs mira, avui tindrem un dia de més núvols, sobretot a les comarques del centre i del nord de Catalunya, amb els primers ruixats ara al matí en punts del Pirineu, que després a la tarda també se'n formaran en sectors de la Catalunya central, interior de Girona, Prepirineu i tramuntana cap a l'Alt Empordà. En canvi, a les comarques del sud tindrem un dia de més sol. Baixen les temperatures, sobretot on hi hagi més núvols, amb màximes que avui es mouran entre els 26 i els 31 graus, les més altes cap a les comarques del sud i també de Ponent. A veure, deixa'm que canvio una cosa. Ja està,
0: ara,
1: ja
0: perquè
1: canviat.
0: La Mònica ha fet uns dibuixets aquí, o ha tatxat,
1: sí,
0: no sé què
1: no,
0: ha fet.
1: Sí, no, he pensat, ara mirava uns mapes i em semblava que potser puja una mica més la temperatura del que havia apuntat i ho he volgut canviar.
0: I quan ho has sabut, això?
1: I ja està, el meu cervell ho ha relacionat.
0: Cervell,
1: sí.
0: Bé,
1: i els propers dies baixa una mica més la temperatura, demà i dijous, però en canvi divendres tornen a pujar els termòmetres i el cap de setmana farà més calor. Demà encara amb un temps insegur, amb risc d'alguns ruixats, al matí sobretot en punts del nord i prelitoral i a la tarda en sectors del Pirineu, més probable al voltant del Ripollès, i a partir de dijous sense aigua. I ara mateix entre 18 i 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona, 19 a Tremp i 18 a Vacarisses.
0: El papa no es mullarà, aquest és el titular, no?
1: No, el papa no es mullarà.
0: El papa no es mulla i el cap de setmana serà estiuent. Molt bé, gràcies, Mònica. 7:15 del matí, escoltem la nova dels Catarres i de seguida tots els titulars de l'actualitat que avui ve farcida, farcida, com un caraló.
2: Ja comença a fer-se

0: aquesta cançó plena de felicitat, de joia. M'encanta aquest nou himne dels usonencs. Enamorat dels diumenges sense drama, amb els Catarres. Vaig coincidir amb ells aquest dissabte a l'Agrofest i estan més guapos que mai i amb més força que mai a l'escenari. Vull dir que estan molt bé els Catarres. Estan molt, molt, molt bé. Des d'aquí un petó a l'Eric, al Jan, a la Roser i a tot l'equip dels Catarres. 6:33 d'aquest 9 de juny del 2026. Un dia important per la història d'aquest país perquè el papa comença avui la seva visita a Catalunya. Lleó 14 arribarà al migdia i farà el primer acte a la Catedral de Barcelona. Ja cap al vespre presidirà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, avui a força carrers tallats, com per exemple el barri gòtic, Montjuïc i Ciutat Vella. El govern recomana teletreballar i desplaçar-se en metro. El pontífex arriba a casa nostra després de reunir-se a Madrid amb les víctimes d'abusos de l'Església. S'ha reunit amb 6 víctimes durant menys d'una hora. No ha convidat les principals associacions, però s'ha compromès a donar una resposta a tots els casos de pederàstia. I l'arribada del papa coincidirà amb una manifestació dels docents que avui tornen a fer vaga. Afecta tot el professorat. La protesta sortirà a les 11 del matí de Plaça Espanya i acabarà al Parlament de Catalunya. Els sindicats volen continuar negociant després de rebutjar el preacord amb el govern. I tot plegat coincideix amb avui, que és el primer dia de la selectivitat. Ara en parlàvem amb la Mònica Usart. S'hi presenten gairebé 46.000 estudiants. Començarà a les 9 del matí a Barcelona. Es recomana que els estudiants hi vagin en marge per les restriccions de mobilitat. El primer examen serà el de castellà, també literatura i llengua estrangera, majoritàriament anglès. Després ja venen algunes optatives. I estabilitzat l'incendi, que aquesta nit ha cremat dues naus d'una cooperativa agrària de Lleida. Els bombers encara hi treballen amb una quarantena de dotacions. No hi ha ferits, el foc sí que ha obligat, això sí, a evacuar diversos veïns, però tots excepte dos ja han tornat cap a casa. I a dos dies perquè comenci el Mundial de Futbol, la selecció iraniana denuncia que encara no té permís per entrar als Estats Units. L'Iran debuta d'aquí a 15 dies a Los Angeles. De moment ja s'ha denegat l'entrada a un àrbitre de Somàlia i a un fotògraf de l'Iraq. Vull dir que això de fer el Mundial als Estats Units sembla que portarà problemes. I dilluns vinent serà la selecció espanyola qui jugui el seu primer partit del Mundial. En el darrer amistós de preparació ha guanyat el Perú. El partit s'ha jugat a Mèxic i s'ha acabat fa menys de mitja hora. L'equip espanyol ha guanyat 3-1 amb un gol de Pedri. També han jugat Eric García, Gavi, Dani Olmo i Pau Cubarsí. I Donald Trump s'ha endut una bona escridassada mentre assistia al tercer partit de les finals de la NBA. Ha passat durant la interpretació de l'himne dels Estats Units. Trump és el primer president nord-americà actiu que assisteix a un partit de l'NBA. Els San Antonio Spurs, per cert, han guanyat de 4 i retallen distàncies amb els Knicks, que dominen 2-1. I Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. S'ha entregat aquesta nit. Òmnium Cultural ha reconegut la defensa del català per part de l'escriptor mallorquí i el premi està dotat amb 20.000 euros. A la resta dels esports, avui comencen les semifinals de l'ACB de bàsquet a les 8 del vespre. El Barça rep el Tenerife en el primer partit de l'eliminatòria i demà, també a les 8, la penya jugarà a la pista del València. Pel que fa al temps, ho parlàvem ara amb la Mònica Usart, Dies que tindran un punt d'inestabilitat, sobretot a les tardes, i baixen una mica les temperatures diurnes per tornar a pujar fort ja de cara al tram final de la setmana. 6:36, fem una pausa ràpida aquí al Matina Codina i tornem de seguida amb les efemèrides, l'Arnau Molet abans de les 7 i també un primer cop d'ull a la mobilitat amb el Ferran Aràndiga. Dos minuts, aguanta'm dos minuts.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
7: Escupi.
6: Avui en fem servir moltes més.
7: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
6: Nova Honda SH 125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Rec 105.

0: Cançó de l'any, els Premis RAC 105, ni més ni menys que Nil Moliner des del seu nou disc Nexo, tu cuerpo en braille. ¿Cómo está tu cuerpo? Mar Puga, bon dia.
1: Maravilloso, buenos días, ¿cómo estás?
0: Home, una ovació per tu.
1: Bé, tot bé, morena, contenta. Bé, té bona setmana. És que avui del papa, a mi això, Ernest. Jo porto mesos esperant aquest dia, com dir-te. I estic contenta.
0: Carai, quantes coses, no?
1: Sí, bueno, realment una, que és que ve el papa.
0: Tens bon color, tens bon color.
1: Sí, no? Faig potser, bona cara.
0: Potser avui t'has maquillat una mica més per poder rebre el papa.
1: Sí, pot ser.
0: Papalló,
1: ja, avui m'he maquillat a l'autobús, perquè no tenia temps i m'he maquillat al bus. Sí, coses que sí que fem les dones a vegades quan anem apurades.
0: Sí, saps? Jo sempre m'ha flipat aquesta capacitat de maquillar-te, per exemple, anant amb el cotxe per un camí de carro, que dius allò s'està movent,
1: no,
0: i en canvi el pols com s'aguanta,
1: Has vist?
0: Com s'aguanta el rímel allà.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs un dia més a l'oficina amb Marc Puga, que coincideix amb aquest dimarts 9 de juny, un dia marcat per les següents efemèrides. Quan vulguis anem ja de cap al tema,
1: Doncs mira, 9 de juny, dius, fas bona cara, estàs feliç, ve el papa de Roma, però és que el que em fa més feliç avui, i jo em moro d'amor, és que avui és l'aniversari de l'Ànec Dona. No. És que jo, és la meva cosa preferida del món. Si jo l'adoro, el Pato Donald per mi existeix. Saps?
0: Hem d'explicar que la Mar Puga no menja ànec per respecte a l'Ànec Donald.
1: Per respecte absolut. Menjo tots els animals,
0: Sembla un acudit, no?
1: Ni no ho és.
0: I no.
1: El 1934 s'estrenava la primera pel·lícula de l'Ànec Donald i és per això que un 9 de juny sempre celebrem el seu aniversari. Per tant,
0: el saps imitar, l'Ànec Donald?
1: No els imitar, però el Cazorla me'l fa a vegades. Després li diré que el faci.
0: A veure, tu que ets fan de l'Ànec Donald, què està dient aquí?
1: Pues que m'estima molt i que ens dedica unes paraules boniques al matí a Codina. M'ho va gravar ahir a la tarda i li agraeixo perquè l'estimo. A més, s'enfada molt. És que jo sóc com... És que sóc jo. És que és jo. No, és que felicitats a l'Ànec Donald.
0: És rondinaire, l'Ànec Donald.
1: És rondinaire.
0: Jo no l'he seguit.
1: És una meravella. L'adoro.
0: Molt bé, vinga, doncs vinga. Avui, hòstia, sembla que sigui el teu dia,
1: Sí,
0: és el dia de la Mar Puga, Per què sona l'Alanis Morissette?
1: Doncs perquè el 1995 publicava el seu disc Jack Little Pill amb Ironic, que és aquesta cançó.
0: M'encanta aquesta cançó. I avui torna a ser un altre dia d'efemèrides amb temazos.
1: Perquè el 9 de juny, quin dia tan important per la música, no? Coldplay publicava el seu disc, avui és el 21 aniversari, i contenia hits com Fix You, el disc era X and I.
0: 21 anys, de X and I, i aquesta cançó Fix You, meravellosa, tu.
1: I avui fa 6 anys que va morir Pau Donés, recordem.
0: Només
1: 6, el 2020 va morir per la pandèmia. Recordem que va fer més aquest documental amb l'Évole, com a última, contingut audiovisual televisiu seu que vam veure. Ens va deixar missatges molt importants
0: per què,
1: i que hem de viure la vida.
0: Suposo que va estar malalt tant temps que em fa la sensació, no?, que va abandonar la música fa molt més temps.
1: No,
0: molt bé, anem a aniversaris dels famosos. Que bufaran avui les espelmes, Puga.
1: Avui deixa'm dir, abans de parlar de famosos, que avui fa anys l'Aleix Manzano.
0: Home, és famós,
1: també. Clar, l'Aleix Manzano és famós, és el meu amic, és el meu germà, és la poma de la poma i la puga. I des d'aquí el felicitem, perquè l'adoro.
0: Una abraçada, un tio molt autèntic i també del món de l'espectacle.
1: Una meravella. Vinga, també l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Avui fa 96 anys.
2: En compliment de l'encàrrec que em va fer l'honorable president del Parlament i d'acord amb el que estableix la disposició transitòria cinquena del nostre Estatut, em correspon presentar davant d'aquest Parlament de Catalunya la meva candidatura com a president de la Generalitat.
0: I va estar més de 20 anys fent majories absolutes històriques i després ja sabem tot el tema de la deixa, com ha acabat. 96 anys.
1: Imagina't.
0: I encara vivito i coleando. Passo un minut de 3:15, més coses.
1: També l'actor Michael J. Fox, avui fa 65 anys, actor de Retorn al Futur. L'actor Johnny Depp, de Pirates del Carib, en fa 63. L'actriu Natalie Portman, del Signe Negre, en fa 45. I acabarem amb el cantant de Muse, Matt Bellamy, que en fa 48.
0: Doncs un un dia en què, com heu pogut comprovar, van néixer moltes estrelles i ara anem a... Mira, precisament mirem les estrelles, mirem cap amunt.
1: Exacte.
0: Què diuen avui els astres, Puga?
1: Doncs avui els lleons tindreu un bon moment per prendre iniciatives personals. Els sagitaris us sentireu afavorits en viatges i tindreu noves oportunitats. Els taures, estabilitat en assumptes econòmics, i els que sou balança sentireu una bona sintonia en les relacions personals i els negocis.
0: Vull saber si s'ha connectat bé avui el Ferran Aràndiga. Ets aquí, Ferran?
3: Bon dia, com esteu? Aquí estic.
0: Molt bé, així m'agrada. No, és que avui hem canviat una mica el sistema de connexió i sembla que tot va a les mil meravelles. Per tant, Ferran Aràndiga, com se circula aquesta hora per la xarxa viària de Catalunya?
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimarts amb un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord, doncs, a hores d'ara talla dos carrils de circulació provocant un quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja tenim ben formades també les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues ja en tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també destaquem aquesta congestió habitual que cada vegada doncs, va agafant més intensitat durant passar el matí a l'AP7 a Barberà del Vallès, també a la C58 a l'altura de Sabadell i a les 7 i 7 apareix, tot plegat, es fan en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia, guapo. Moltes gràcies. Per cert, recordeu que avui hi haurà carrers tallats a la ciutat de Barcelona. Els puc repassar molt ràpidament. Per exemple, carrers tallats al barri Gòtic, Montjuïc i Ciutat Vella. El govern recomana teletreballar i desplaçar-se en metro. Feta la recomanació, Marc Puga. Quin és avui el hit que has escollit perquè la gent foti un salt del llit?
1: Home, avui fa 6 anys que va morir Pau Donés i no podíem començar el dia sense escoltar aquest tema. El pots anar posant ja.
0: Sí.
1: I és aquest Eso que tú me das, que es va fer tan famós i dona un missatge tan bonic. Per tant, avui per ell.

0: Bé, un reconeixement a tota la gent, doncs, que del nostre entorn, que sempre ens ha donat cosetes, no? S'ha de reconèixer a tota aquesta gent que sempre hi és, que tot l'amor que ens dona, no? Aquesta persistència i, en definitiva, un missatge, el de Pau Donés, que sembla mentida que haguem d'estar al límit de la mort, haguem d'estar mig moribuns a vegades per reconèixer certes coses. Eso doncs que sí. Tu me das. Per cert, molt recomanable, òbviament, el documental que va gravar setmanes abans de la seva mort, el Jordi Évole, amb el Pau Donés. Jo crec que és un documental de vida que hem de veure tots.
1: Matina Codina. Abans de les 7.
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: 6 minuts i mig i les 7 del matí, ara. Com cada dia a aquesta hora. Arnau Mulet, bon dia.
3: Bon dia, Osona, bon dia, Catalunya. Què tal, família? Com esteu?
4: Hola, bon dia.
3: Visca el papa, eh? Visca el papa, home, ja.
0: Ai, hi ha molta gent que li genera indiferència. Veig que tu no ets d'aquestes persones, eh, Mulet? Tu ets un tio devot, no?, que està entusiasmat també amb la visita del Papa Lleó XIV.
5: No, hi havia un cert toc d'ironia en les meves paraules. Sí. No m'interessa absolutament gens i trobo que és una pèrdua de temps per la gent tallar carrers i tota la mandanga que comporta. Bueno, però, en fi, cadascú, mira, creu el que vol.
4: Jo hi vaig sopar amb una amiga que em va dir: soy antipapa. Si hubiera una manifestació contra este señor,
0: ja n'hi ha, de manifestació.
4: Iria para que no venga.
0: Hi ha una sèrie d'organitzacions laiques que avui també estaran manifestant-se.
5: Bueno, perquè per mi, si ve un tio disfressat de Spiderman i talla en el centre de Barcelona, doncs també m'enfadarà, saps? Vull dir, bueno, sí, aquest és el meu pensament.
0: Bueno, respecte, evidentment, per totes les posicions i postures. És un fet que informativament té molta rellevància, molt pes, inèdit, i per tant, escolta'm, estarem aquí explicant-ho des del matí. I tu de què ens parles avui, Mulet, abans de la set?
3: Va, vinga, avui, atenció, perquè es porta una cançó que em té obsessionat des de fa dies. No sé si tens l'original per aquí, Codina.
0: Home, evidentment que la tinc. Mira.
3: Aquesta és la de Beauty and a Beat de Justin Bieber, no?, que s'ha tornat a posar de moda des que la va cantar Coachella.
0: Sí.
3: I que, tot i que fa dies que sona, crec que serà una de les que sonarà també molt fort aquest estiu. Tu, Codina, què en penses? Que ets
0: dit jockey? Estic molt d'acord. És una de les candidates que, més de 10 anys després, no sabem per què, més enllà del fet que la cantés a Coachella, també hi ha una febre per aquesta cosa de tot el que va passar el 2010, 2015.
3: Sí. Doncs mira, per aquesta febre de l'any 2000 i pico, en aquella època estava molt de moda potser la música més contundent, més rock, més guitarra, més orgànica, no? Doncs hi ha una banda que es diu Our Last Night, que ja n'hem parlat alguna vegada perquè fa versions de grans artistes de la música pop, i han fet una versió d'aquesta cançó que crec que, si vols, la pots disparar i acabem ja la secció i escoltem un trosset. Què et sembla?
0: Home, endavant, si us plau, va, foli.
3: Va, ala. A veure com truca.

0: Veig tot de geniates, punk rockeros. Hòstia! I aquesta no és la veu de Justin Bieber?
1: No, no, no, és el cantant de Our Last Night. Ja.
0: Déu-n'hi-do amb la dosi d'energia que estem servint avui als matineros que ens escolten amb aquesta versió heavy.
1: S'ha de començar un dia així, amic.
2: Doncs sí.
0: Bé, doncs un aplaudiment pel Mulet i per aquesta versió que m'ha fet arribar olor de cervesa aquí a l'estudi, eh? Vull dir, veig tot de gent peluda amb samarretes d'Iron Maiden, no? Celebrant aquesta versió de Justin Bieber, que efectivament té un temazo que es diu Viure en Habit entre molts altres i que incomprensiblement torna a ser un número 1, no només a la ràdio sinó a les pistes de ball. Escolta, Mulet, fins després, guapo.
1: Vale.
0: Molta gràcia.
1: Molt bé, fins ara.
0: Va, que tinguis un bon dia.
1: Igualment. A foto.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
0: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
3: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
2: Tu creus? Jo pensava que era normal.
3: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions.
5: Amics.
4: Rialles.
5: Llocs.
4: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium. Ocasión
7: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
11: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: el 22 d'octubre de 1977.
12: I el número de la sort, el...
13: 11.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Vinga, canta el gall perquè són les 7 del matí, 9 de juny, dimarts. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Xavi Cazorla.
15: Hola.
14: Bon dia, Marc Puga.
15: Bon dia.
14: Sergi Ferrer, què tal?
16: Bon dia.
14: Bon dia, Alan Lillo.
17: Hola, bon dia.
14: Esteu tots bé?
16: Molt,
15: sí.
16: Molt.
15: Anem fent.
16: Es nota com a la ciutat. Sempre hi ha com una mica
14: de fum. Això m'interessa. M'interessa perquè jo visc al costat de la ràdio i no he vist la ciutat. Tu, què?
16: Notes la gent, sí, els que no han pogut teletreballar, però amb un somriure a la cara de dir, avui és el dia.
18: Avui seré a prop.
16: Sí.
19: Tu deies de deia.
14: Hi ha gent entusiasmada. Penseu que ahir, per exemple, hi havia l'estadi Bernabéu ple a vessar.
16: Sí. L'únic que han pogut celebrar aquest any.
14: Desconeixia, diguem-ne, aquesta passió, no? Aquest delit per la figura del papa. Un home que fa un any no el coneixia ningú.
18: Com la Minya Mal fa 3 anys. Hi ha gent que el coneixia i ara mira.
16: Però és un ascens molt ràpid. Mai millor dit.
19: No?
16: Aquest tio, si fos un bisbe, ens diríem que soso, tio, el Prevost, que és aquest nom, sembla una marca de formatges. Però, en canvi, el fas papa i de sobte...
19: I mira,
16: com...
19: Solín!
14: Sí. Ha passat una mica desapercebut el comentari de la Mar Puga. És tan mono.
19: És que el trobo mono. Jo m'he comprat una cosa No, que demà la portaré.
5: Has picat, picat.
16: Ets clarament el target.
19: Demà, no, ja veureu que guapa vinc demà vestida.
16: Saps quan dius la gent que diu, com pot haver-hi algú que se'n vagi a l'Ajuntament a buscar una bandera del Vaticà? És la Mar Puga.
19: Sí.
14: Ah, doncs n'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes, eh?
16: N'hi ha molt. Això també m'ho ha d'explicar algú.
19: No, n'hi ha moltes.
16: És molt fort perquè... D'on surten?
14: Home, David Bustamante,
5: bon dia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
19: Ay, ¿cómo fue ayer?
5: Pues muy bien, muy emocionante porque estuve cantando delante del Papa.
19: Hombre, tú dirás.
5: Bueno, delante del Papa y de todo el mundo.
16: Sí, claro.
5: Estaba el estadio lleno.
14: L'himne de l'alegria, eh? El tinc aquí, si vols, però l'escolta
19: molt. Home, posa...
14: És estrany, no, la selecció de David Bustamante per acomiadar el Papa de Madrid?
5: Sí. Increïble.
14: No hi ha una figura una mica més eclesiàstica?
5: La música i la fe mueven montañas.
19: Sí. A més, amb Daniel Díez, que és meravellós.
14: Mueven containers, així?
16: Què ha dit?
5: No, containers no, montañas.
16: És una fe poc ambiciosa, si només mou un container.
14: Compte, evidentment serà un dels temes centrals del programa d'avui, la visita del Papa a Barcelona, que durarà doncs, poc més de 48 hores.
16: Però la torre serà eterna.
14: Sí, serà
19: eterna.
14: També vull selectivitat, hi ha vegades els professors i tantes coses, que després repassarem amb el Xavi Cazorla, amb el Xavi Pardo i en tots els Xavis que trobem.
16: Home, que no vingui Xavi Hernández.
14: Marc Puga, bon dia.
19: Bon dia.
15: El turisme en família de Rosa dels Vents. Aquest Sant Joan patrocina aquest espai.
14: Infopuga.
19: Infopuga, avui comença la selectivitat i és la segona torrada del dia. Per tant, pels alumnes que ens estan escoltant, jo porto 5 curiositats que no sabíeu, segurament. Ah? Sí, de la selectivitat, però jo crec que això és una mica...
14: Ara que
19: som
14: la superpop. 5 curiositats de la selectivitat.
19: De la selectivitat.
16: Atentos.
19: En primer lloc, la majoria dels estudiants somien que arriben tard a l'examen.
16: Ostres.
19: Sí, i he llegit un estudi que diu que un 60,4%, que no 0,5%, van somiar la nit de l'examen abans de fer-lo quan van fer un estudi a 719 estudiants. Per tant, és un somni recurrent. Si ho heu somiat, no patiu, que a vegades quan ho somies i ho dius, això vol dir
17: bueno,
19: que no passa.
17: No, poca broma, sí, ho podeu patir, perquè clar, està amb el tema de la visita al Papa, hi haurà molts carrers tallats.
19: Sí,
17: a
19: això, vull dir, això és cert.
17: És veritat que es pot produir, en aquest cas.
14: Sí, senyor, els professors han garantit que les protestes no començaran
19: no
14: abans de les 9 del matí i que la mobilitat està garantida, això sí, no ho entenc. Què més, va, aviam.
19: En segon lloc, aquest any batem rècord absolut. S'han inscrit 45.821 estudiants, que són 1.500 més que l'any passat, aproximadament. Per tant, és el cinquè rècord consecutiu de participació. Cada vegada tenim una generació que vol estudiar més i el nombre total d'estudiants...
14: La qüestió és no treballar.
19: La qüestió és no...
16: Sí, perquè treballaran molt quan acabin d'estudiar periodisme.
19: Exacte. El total d'estudiants que s'han inscrit aquest any equivalen a una població més gran que municipis catalans com Berga o Ripoll. Que
16: avui llegi...
19: Home, m'ha semblat molt curiós.
5: Claro.
19: Vinga, en tercer lloc, hi ha qui porta el mateix bolígraf a tots els exàmens perquè diu que li dona sort.
16: Oh,
19: la majoria d'estudiants diuen que amb aquell boli aproven.
14: Jo era dels que arribava tard als exàmens i dels que no tenia boli.
19: Sí, no?
14: Vull dir que és un miracle que realment
16: tothom
14: jo...
16: Tothom nerviós i tu ets... Sí.
14: Tens boli?
18: Sí, l'Ernest no sap fer aquesta veu, l'Ernest.
16: És veritat.
18: Amb el tros de veu que té. Boli!
14: No, però no s'entén que jo aprovés la selectivitat. Més coses, ja.
19: No sé quantes aules diria o que hi ha en marxa per tants alumnes.
14: 800.000.
16: Ja t'ha aixafat el joc.
19: Però 1.500, sí, que déu-n'hi-do, 1.500 sí. Aules fent exàmens aquests dies són moltes. I per acabar explicaré que els experts diuen que dormir bé la nit abans, això ja anem tard, ajuda més que no pas estudiar fins les 3 de la matinada.
14: Tu digue-li a un estudiant amb els nervis que a les 9 se'n vagi a dormir com una gallina.
19: Doncs ja. Que ho sàpiguen per aquests dies que els hi queden, que és millor això que no quedar-te estudiant fins les 2 o les 3, que el dia següent la memòria no està tan bé.
14: El més important és que no és tan difícil i que ho tirareu endavant segur.
19: Això,
14: més d'un 90% aproven la selectivitat.
19: Han de pensar, si l'Ernest Codina ho ha
14: exacte.
19: Fet, jo ho faig.
14: Ho hem comentat amb la Mònica Usarte a les 4 de 7 del matí. Una cosa que vaig sentir molt curiosa és que es veu que a les aules aquest any hi haurà uns detectors de tecnologia. Saps? De mòbils, d'auriculars...
18: No sé. De freqüència d'aquesta cosa.
14: Doncs sí. I es veu que si et pillen amb uns auriculars o amb un aparell per obtenir informació des de l'exterior, etc, és un zero a l'examen o directament ja suspèn la seva.
19: Heu
5: de fer servir les xuletes clàssiques.
19: No heu de copiar.
16: Bueno, una mica. Has de ser selectiu amb el que copia.
14: El que copia, bé, no el que copia bé és que és una persona espavilada, sí, que a la vida li anirà bé.
18: Ara. Si us enganxa copiant, podeu dir que esteu mirant, escoltant el Filipines Myanmar, que és un amistós que juguen avui de preparació al Mundial.
16: Ah, és ara, tio, merda.
14: Hòstia, però això de fer amistosos abans del Mundial, li arribes cansat al Mundial.
5: Ai, sí.
14: Per cert, el Barça guanya 3-1 contra... Ai, el Barça. Veus?
16: Ernest, Ernest. Ara, definitivament, és del PSOE.
19: Què ha passat?
5: Estàs confús amb Espanya.
14: Espanya, no el Barça. Però com que hi ha 8 jugadors del Barça, per mi és el Barça.
16: Vaig a rentar-me les mans i la cara.
14: Sí, ara tornem.
20: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: un aliment nutritiu i que es veu que cada vegada està més car. Tu, el festuc està de moda, eh? El pistatxo, que està acceptat en català, eh? Festuc, que per mi és metàfora de festa, eh?
1: Sí.
0: Aquesta, em vaig fotre un festuc ahir, que flipes.
1: Sí.
0: Marcos, amb aquesta festiva i surrealista cançó. Marcos amb K, des de Tarragona, li seguirem la pista. 7 i 9 minuts, bon dia, Catalunya.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: I bon dia, Xavi Cazorla.
3: Va! El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Hi ha tanta actualitat que cada vegada ho deus tenir més difícil, no? Per intentar fer un retrato amb tres talls d'àudio.
4: Sí, però algú ho ha de fer al final, no patiu, ja ho faig jo, eh? S'han acabat els actes del Papa a Madrid i de cara al que farà ara Barcelona, jo només demano a qui sigui que organitzi o que tingui poder de decisió que si avui a Montjuïc teníem pensat fer la mateixa performance que vam fer ja al Bernabéu, que ho canviïn, sisplau. Val? Si cal, nosaltres ajudem a pensar alguna cosa, però qualsevol cosa menys repetir la horrorosa idea que va tenir algú de muntar un escenari amb quatre porteries i quatre nanos que anaven xutant pilotes dins la porteria davant del Papa, que s'ho mirava amb una cara de, ai, mira que m'han organitzat pel meu aniversari, saps? I a tot això, per si no fos prou horrorós, clar, com era el Bernabéu en dir porteries, tal, que faltaria algú que narri, doncs Manolo Lama i Paco González de la COPE, narrant aquest moment tan estrany.
5: El balón, primer ataque, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
6: Asistencia perfecta contra la soledad.
5: Gol, gol, gol, gol, gol. ¿Esto qué es, Paco?
6: Esto es juego del bueno, Manolo. Sin focos, pero con mucho corazón.
5: Siguiente jugada, Paquito. Comedor lleno. Nadie pregunta de dónde viene. Te acogen con una sonrisa y te hacen sentir como en casa.
6: ¡Qué control! ¡Qué mirada limpia!
5: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Contra el racismo! ¡Ay, mi madre! No voy a decir el bicho, voy a decir ¡vaya golazo! Que le han metido hoy a la mundanidad espiritual. Un equipo entero dejándose la piel.
6: Santo Padre, la iglesia que camina en Madrid mete goles todos los días.
7: Vergüenza ajena, vergüenza ajena.
0: A veure, és una idea creativa.
8: Sí.
0: Bueno, no, els gols que marca...
8: Matina Codina, Ernest.
0: Sí, però els gols que marca l'Església contra la pobresa, contra el racisme...
9: Oye, espai, golazo, espera, com era? A la mundanidad espiritual.
8: Oportunitat perduda per dir és el Papa de Roma, Pou, és el Papa de Roma.
9: ¡Qué perola!
8: No,
9: això no. Ah, no, això
0: no, m'he equivocat. Manolo,
9: això... Vas a Pepe.
10: No, dic, vas fer pujar un sense sostre després per humiliar-lo una mica.
9: Bueno, coño, i un fato que salirà un nombre, un mono.
10: No,
0: Escolta, recordem que la visita del Papa a l'Estat espanyol ha costat 25 milions d'euros. Per si algú no tenia la dada, m'agradaria saber què vas cobrar tu, Manolo Lama, per fer aquesta narració.
9: Jo l'hago gratis por el Papa, macho.
0: No s'ho creu ningú.
9: Bé, asistencia perfecta contra la soledad.
0: Després sentirem més moments de vergonya aliena que es van viure al Bernabéu, però ara, on ens portes, Cazorla?
4: Doncs mira, estant allà al Bernabéu, el pobre Papa doncs va haver de comentar què li semblava tota aquesta performance, no? Què se sent quan una persona està en un lloc, un temple, podríem dir, on s'han marcat gols. I ell es va posar el paper de fent així símils futbolístics i tal. I la gent, doncs, es va animar, també.
11: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida.
8: Calla, merengue.
11: Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
0: Bravo. Això és... Això són el Bernabéu ple a vessar, cantant oé, oé, oé, amb el Papa dient per què no m'he quedat al puto Vaticà, jo? Haver de viure aquests moments, aquests instants.
8: La cara del Papa era quan et canten entre tots el company és feliç i no saps reaccionar i has d'esperar que acabi la cançó i no saps a qui mirar.
1: Ai, sí, sempre incòmode.
0: M'agrada molt aquesta barreja de fe i futbol, no? Perquè als estadis de futbol tothom sap que de racisme i de comportaments poc religiosos no n'hi ha mai!
8: No!
0: No n'hi ha mai, no n'hi ha mai.
9: Ai, està gol de la parroquia. Vaya golazo a la mundanidad espiritual.
10: Muy bien leído, Manolo.
9: Gracias, Pepe.
0: Bé, el Papa és del Madrid. Alguna cosa més?
4: Doncs sí, fa un moment ho deies, el viatge del Papa ha costat 25 milions d'euros, però al Totes Mou de TV3 van comentar una mica el que més interessa al final, que és això qui ho paga.
12: Això, qui ho paga? Un 45% expliquen sortirà de donatius d'empreses. Per exemple, bona part de l'IBEX 35 ha posat diners i això porta que hi hagi importants desgravacions fiscals. Es podrà recuperar fins al 90% de la donació. Però hi ha una altra part que directament sí que ve de les administracions públiques, un 20%. Fonamentalment, les catalanes i les Canàries. La Generalitat de Catalunya ha dit que posarà directament 1.600.000 euros directes, diners en efectiu, que sortiran, diu, de la taxa turística. Com veieu, l'Estat o la Comunitat de Madrid directament no hi han posat diners. Hem de tenir en compte que no estan comptats, per exemple, el que costa el desplegament d'efectius de Mossos. Tampoc, diguéssim, l'ampliació del metro o, per exemple, no està comptat el fet que l'Ajuntament de Barcelona deixarà de cobrar 78.000 euros per cedir l'estadi olímpic de Montjuïc al Papa. Per altra banda, un 30% cal pagar l'Església. I finalment hi ha un 5% que són petites donacions de particulars.
0: Tot malament, no? Pot ser que Catalunya hagi pagat la festa, sí, una mica?
4: Gobierno i Comunitat de Madrid, 0 euros, Generalitat de Catalunya, 1.600.000.
13: Però què passa aquí?
8: Jolín, i jo no sóc assessor fiscal, a fe de Déu, perquè no tinc un duro, però si el 20% els posa la gent i l'altre tant per cent són donacions privades que es desgraven després...
0: Un 30% l'Església, per tant, un 50% són empreses que posen els milions.
8: Però el 90% d'aquestes privades les poden recuperar amb diners públics. Pot ser que el tant per cent que paguem pagant nosaltres sigui pràcticament tot?
13: Ah, molt ben observat.
0: L'Estat, que el govern no ha pagat res directament, però representa que ho paga amb impostos, és a dir, ho paguen els ciutadans.
8: Ho pagues tu i ho pago jo.
0: Ho paguem nosaltres, sí.
8: L'Alan no, perquè treballa molt en negre, però nosaltres sí.
13: És l'únic.
8: És veritat.
13: Sóc la firma.
0: Bé, en fi, sempre paguem la festa els mateixos que són els ciutadans.
14: Tot és una il·lusió, de veritat.
0: 1.600.000 euros, president.
14: Exacte.
0: Ben pagats, no ben invertits, clar que sí, hòstia. Tot això torna, tot això torna.
13: Sí. Reunirà vostè, vostè reunirà amb el papa també, no, president?
14: Exacte.
8: Tu et reuniràs amb el papa, Basté?
13: Jo no.
8: I tu, president?
14: Jo sí.
13: Ah!
15: Toma, te l'ha tornat.
13: M'ha fotut aquell.
14: Moltes gràcies.
8: Em de que hagi de defensar jo l'Illa.
0: Per cert, de tota la història dels Mossos d'Esquadra, ja parà, acabem amb aquesta dada i anem a buscar un cafè. És la vegada que hi ha el desplegament més gran de Mossos d'Esquadra.
16: Correcte.
0: Més de 5.000 efectius, és a dir, si avui voleu cometre un delicte...
15: Impossible.
0: No, a Barcelona no. Qualsevol altre lloc.
15: Ah, no, qualsevol altre lloc, sí.
0: Bueno, via lliure, la catifa vermella. Ara tornem.
8: Vale, anem a delictir.
17: Tenim carn.
18: I també peix.
17: Tenim fruita.
18: I tenim verdura.
17: Tenim amplis horaris.
18: I botigues al teu costat.
17: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
18: I estem molt a prop teu.
17: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
19: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
20: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Verisure. Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
23: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
25: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi em transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
28: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé!
29: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
30: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: El 22 d'octubre de 1977.
2: I el número de la sort, el...
1: 11.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: No me gusta madrugar. No me gusta.
5: Pero es que no es...
3: Si me puedo despertar a las 12, me despierto a las 12. No me gusta.
5: Pero no es obligatorio que te tengas que gustar.
3: Sí, pero ahí dice la gente, hoy a las 10 de la mañana, eso es madrugar. Pues para mí sí es madrugar. Para otros no, para mí sí. Yo sé que hay gente que se levanta a las 6. Yo no, me acuesto. No me levanto.
6: Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.

0: Aquesta cançó suposa el retorn a les seves arrels country. Taylor Swift, que ha escrit aquesta cançó per a Disney i per la banda sonora de Toy Story 5. Es diu I Knew It, I Knew You, la reina. Yeah. Taylor Swift, 7:22. Bon dia, matineros, que escolteu RAC 105.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Truquem l'Ona.
2: Ai, quina gràcia, eh? Des de les ones hergianes.
3: Ai, cada dia igual.
2: Truquem l'Ona.
0: Sí, que ja deu estar aquí escoltant-nos perquè no sento el to de la trucada. Bon dia, Ona.
4: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105 per molts anys, carinyo?
4: Gràcies.
0: Que en fas 12, eh? En fas 12.
3: Ole, Ona! Per molts anys, bonica.
0: Felicitats de la teva família i del teu programa de ràdio preferit. M'han dit que cada dia et lleves amb el bon rotllo del matina, Codina, que sí?
4: Sí.
3: Molt ben fet.
0: Què és el que més t'agrada del programa?
5: És la
4: no sé, tot.
0: Tot, eh?
2: Oh, tot, una mica de tot. Un poti-poti.
0: Sí, escolta, no ens estranya perquè és una noia molt moguda, l'Ona. Es veu que és una gran ballarina. Eh?
3: Ah, sí?
0: Què balles tu, Ona? Aviam, explica'ns-ho, això.
4: Jo ballo ballet, sí. Jazz, contemporani.
0: Mora meva.
4: Caràcter, que és com folklore.
0: Sí, sí.
4: I faig teatre musical.
3: Olé, que xulo.
6: O sigui, has deixat els estudis?
0: No.
4: No.
0: Avui els nanos i els nens i nenes fan moltes extraescolars.
3: Moltes. Sí.
0: Tenen temps per tot. Quin seria el teu referent? Hi ha algú que t'agradi molt, que admiris molt en el món del ball, del ballet i del ball i del jazz contemporani, no sé quantes coses fas?
7: Això és una pregunta.
4: Bueno, hi ha una ballarina que m'agrada molt, que es diu Natalia Palomares.
3: Home, sí. Sí.
8: Hi ha algun musical? Quin és el teu musical preferit?
4: Mamma Mia.
8: Mamma Mia, el meu també.
0: Ai, mira.
8: És superguai.
0: Com dues gotes d'aigua, la Mariona.
8: Ai, em cal superbé.
0: La Mar i l'Ona, fixa't.
8: Mariona. Ja ens coneixerem, Ona.
0: Escolta, la teva família, els teus pares, diu que et donen suport en tot el que facis, que ets una gran amiga dels teus amics, fan de la natura, de llegir... Bueno, escolta, una nena de 10 i molt amiga, això, dels teus amics. Què més, què més? Doncs res, no?
2: Que té un germà, l'Ovidi.
0: Així, l'Ovidi, l'Ovidi. Es porta bé, l'Ovidi?
4: Sí.
0: Ha
3: adoptat moltíssim.
0: Sí. Que és el gran o el petit?
4: El petit.
0: Ja, el petit. Ja, bueno, doncs,
3: vaya gamberro.
0: Diguem-ne que li hauràs de fer de segona mare, segurament, perquè els petits som uns consentits, si ja t'ho dic ara. Un petonet, Ona, per molts anys, carinyo.
4: Gràcies.
0: I 50 adéu. Euros. 50 euros. Què et sembla 50 euros per Ramon Interiors? Bé, no?
4: Sí, molt bé.
0: Va, compra't alguna coseta i ens expliques què t'has comprat. Tens 27 botigues i no, montsinteriors.com. Felicitats pel programa.
9: Quan t'independitzes, et canvies de pis, et cases, tens un fill o dos, obres un restaurant o una casa rural, tu vas canviant, casa teva també, i nosaltres ens hi adaptem. A Montse Interiors trobaràs més de 19.000 solucions i moltes ganes d'ajudar-te. Busca la teva botiga i inspira't a montsinteriors.com.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Quim Flow, fins i tot un punt fanfarrona, aquesta cançó que apela a la pau i, per tant, s'havia de posar sí o sí avui que arriba el Papa. Ja sabeu que la pau és un dels valors que més, diguem-ne, que més divulga l'Església Catòlica.
1: Exacte.
0: Black Eyed Peas, 7 i 28 minuts. Bon dia, Mònica Usar.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Hola.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
4: Buongiorno, des de Madrid, viatjando para Catalunya.
2: Oh. Molt bé.
4: Mònica Usar.
2: Digue'm.
4: Quina és la meteorologia per la catedral de Barcelona i estadi Lluís Companys?
2: Doncs mira, mitja nuvoladot ara al matí i després a la tarda amb més sol. I en principi no enganxes pluja.
4: Oh, gràcies.
2: No et mullaràs. Potser la propera matina de Montserrat sí que cau algun ruixat. Sí que et podries mullar una miqueta.
4: Porca misèria.
2: Sí.
0: Bueno, perfecte, per beneir. Fa falta aigua, no?
2: Sí, aigua divina. Va, sempre. L'aigua benvinguda. Doncs mira, de moment avui aquesta aigua al centre i al nord de Catalunya, ara al matí amb els primers ruixats al Pirineu i després a la tarda també Catalunya Central, interior de Girona o Prepirineu amb tramuntana a l'Empordà i amb temperatures que...
4: M'he caído.
5: Està bien, su santidad?
4: Sí, està bien.
5: No, Quim, la mà, alci la mirada.
4: Gràcies.
5: Perquè si no, si alça la mirada tota l'estona, s'hi supera.
4: Té un atac aquí.
5: A veure?
4: Mec.
5: Ai!
2: Baixen les temperatures al centre i al nord de Catalunya, màximes avui d'entre 26 i 30 graus. Ahir encara es van arribar als 34-35 alguns punts del país. Demà baixa una mica més la temperatura, encara amb alguns ruixats, i a partir de dijous més estabilitat i a finals de setmana tornarà a fer més calor.
0: Molt
2: i ara mateix entre 18 i 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona i a Sort i 17 a Banyoles.
0: Oh, gràcies, Mònica. Fins després.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: És la notícia del dia. Porto una hora i mitja de programa i estic fart de parlar-ne, però sembla que això va per llarg. Bon dia, Xavi Pardo.
6: Bon dia i espera't perquè encara no ha arribat.
0: Sí, sí. Sobre informació... Sí, el Papa comença avui la seva visita...
6: Papa avui, en tot cas.
0: Va, doncs tornem-hi, va. Que sou tontíssims. El Papa comença avui la seva visita a Catalunya, no me digues.
6: Sí, per si no ho sabíeu, per si havíeu viscut sota una pedra, en una cova, tots aquests dies, avui el Papa arriba a Catalunya, al migdia farà el primer acte a la catedral de Barcelona, en principi a terra al Prat, cap a 1:15, més o menys, i al vespre és quan presidirà l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Que l'hem cedit gratuïtament, s'ha dit, hem explicat aquest matí.
6: Pensa que l'Església doncs, no té diners per fer lloguer d'espais. L'Església és una institució que tots sabem que va curta de diners.
5: Sí.
6: I doncs l'hem d'ajudar. L'hem d'ajudar, sobretot quan feu la declaració de la renda, marqueu la casella de l'Església.
0: És la casella, la casella 105, la de l'Església.
5: En sèrio?
0: És molt fort,
7: això. Nosaltres també pillem d'aquí.
6: Doncs aquí hi ha un nexe d'unió entre aquesta emissora i l'Església.
7: Ara.
6: Si estem a un pas de ser Ràdio Estel.
0: Ens hem guanyat el cel.
7: Li demanem, senyor.
6: Doncs, en tot cas, sobretot, marqueu aquesta casella perquè, pobres, van curts de butxaca, van curts d'armilla i necessiten la nostra ajuda. A aquesta hora ja hi ha restriccions de mobilitat i el govern recomana teletreballar per evitar... ensurts amb la mobilitat
0: en aquesta casa

0: no hem rebut cap notificació de la direcció que se'ns digui que tenim l'opció de fer-ho.
1: No. Sí que és veritat que Pimec ho ha demanat als seus associats, diguéssim, que posin facilitats i que hi ha aquesta recomanació genèrica del govern de teletreballar. Doncs això, per evitar aquests ensurts de mobilitat que més poden venir agreujats per la vaga d'educació. Clar. Perquè avui hi ha una nova vaga general al sector de l'educació.
2: Això tampoc ha arribat a la direcció nostra.
1: Tampoc ha arribat, no, aquesta vaga.
2: La paraula vaga està sent baix pam.
3: Bueno, doncs, a Catalunya Ràdio, ja et dic, que allà sí que arriben.
1: Potser que hi posin l'orella.
3: Han dit, avui hem de treballar com a també.
1: Molt bé. Doncs això, perquè l'arribada del Papa, com deia, coincideix amb aquesta manifestació de mestres i professors que sortirà a les 11 de Plaça Espanya i que acabarà davant del Parlament. I coincidint encara també amb la visita del Papa, per acabar de fer-ho tot molt més fàcil, avui és el primer dia de la selectivitat.
0: Ànims.
1: Que s'hi presenten gairebé 46.000 estudiants. Comença a les 9 del matí amb l'examen de castellà i la recomanació és doncs, que hi vagin amb temps, que no apurin, perquè doncs, això hi ha els carrers tallats, etc. Per curar-se en salut i assegurar-se que arriben bé a l'examen de sortir d'hora de casa. El Papa arribarà després de l'etapa d'ahir de tancar i l'etapa del seu viatge 3 dies a Madrid. Es va reunir amb víctimes d'abusos de l'Església a la tarda i al matí el Congrés va definir les agressions sexuals com una plaga i va carregar una mica a tort i a dret, perquè sí que els hi va fotre un clatallot encobert els de Vox quan va venir a dir que la prioritat nacional se la podrien fotre per on els hi càpiga. No ho va dir així. Va dir hem de cuidar la igualtat, la dignitat de tots els éssers humans, no se'ls pot discriminar per motiu d'on han nascut, de sexe, de raça, etc.
2: Però
1: també va carregar contra l'esquerra per haver impulsat les lleis de l'avortament i de l'eutanàsia.
0: No, ningú es va atrevir a dir res més, el van aplaudir durant 7
4: sí,
0: minuts.
4: 7 minuts, tothom sí, sí. De peu. Bravo!
1: Sí, van allà, va començar amb molta elegància, però va començar a repartir contra a tort i a dret i llavors el van aplaudir amb l'aplaudiment més llarg que hi ha hagut mai al Congrés dels Diputats de gairebé 7
0: minuts. I Míriam Nogueras i Eduard Pujol de Junts van demanar que, si us plau, parli en català en la seva visita a Barcelona i el Papa va fer un... va sentir mal cap dient, sí, lo que tu digues.
2: Que si quiere una tote bag del Vaticano, senyora.
1: Li van demanar una en anglès i l'altra en italià, vull dir, el que sigui per no parlar-li en castellà.
2: Gràcies.
1: I res més, dir-vos també que hi ha hagut un incendi aquesta nit que ha cremat dues naus d'una cooperativa agrària a Lleida. No hi ha hagut ferits, els bombers encara hi estan treballant amb una quarantena de dotació, però sí que han hagut d'evacuar doncs, els habitatges més propers en aquesta cooperativa agrària, tot i que ja han pogut tornar a casa.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, guapos.

0: la Vico, una cançó per despertar la gent que encara està mitja dormida aquesta hora al matí, el número 1 de la Maresmenca, Noche Entera. Fins que surt el sol i comença el matí a Codina, on ara repassem amb el Sergi Ferrer la imatge o el vídeo del dia.
1: Vull que us imagineu ara mateix una dona que s'està gravant així amb selfie amb el mòbil i la dona té un lloro a l'espatlla dreta. Llavors la dona ensenya a càmera que el lloro s'ha menjat un cable de la tele, de telefonia, un cable. S'ha portat molt malament aquell lloro.
0: Perquè no me li has donat les pipes que necessitava.
1: I es veu que el lloro ho fa sovint. La dona el comença a renyar en portuguès, vale? Crec que és de Brasil, i el lloro s'hi torna. No s'entén el portuguès gaire, però crec que podeu arribar a copsar la conversa entre la dona i el lloro, que no accepta la bronca.
2: ¿Por qué? ¿O qué le pega? Oye, no fue yo. Fue você. Fue você. Fue. Não grita comigo. Não grita comigo. Olha, cara. Ô, bicudo. Escuta só. Eu não vou falar mais.
3: Prou! La dona és la de la veu greu, no?
1: La dona és la que s'entén quan parla, Alan.
0: Quina estampa tan bonica, i no sé amb qui esteu. Amb el lloro, amb la senyora.
1: Amb el lloro, perquè a més el lloro, allò que diuen els animals són tontos, el lloro espera pacientment a que la dona comenci a parlar, i quan la dona li diu, has sigut tu, i ell fa... Però què has sigut tu?
0: Ni a Salva més trepitgen tant,
2: Oh, que li feia? Oi. No fue yo. Fue você. Fue você.
4: Claro. Fue. Parece Trelo.
1: Mira, ara, mira.
2: Hola, cara. O bifuera.
0: Jo estic amb el lloro.
2: Escolta.
5: Us puc explicar una anècdota molt ràpida d'un lloro?
1: Sí.
5: Sí, mira, la meva família tenim un... Nosaltres tenim un xiulet, que és el... Vale? Nosaltres quan ens busquem o ve algú, fem... Llavors, un puga gira.
4: Sí, però enmig d'una multitud
5: no
0: funciona, que... això.
5: Sí, estem al súper.
0: Es gira tothom, quan...
5: No, estem al súper. I estàs als congelats i l'altre en el... Llavors et trobes. O a l'estartit. Estem a l'estartit i ve algun amic o tal pel balcó, pel carrer, i fa... Llavors sortim al balcó.
4: Cabretes,
5: bueno, què us fem a la família? Què passa? Que fa uns anys que un lloro va començar a viure davant d'un dels apartaments on vivim. Llavors el lloro, s'ha pres el xiulet, el... Què passa? Que ara tot el dia està el lloro fent el i estem tot el dia sortint al balcó a l'estartit i pensem que ve un amic o un familiar.
1: I és el lloro que antes que us està tocant els nassos i ho fa cada dia.
5: Exacte, i ara està tot el dia amb el xiulet.
0: Increïble.
5: Una gran anècdota.
1: A mi m'ha agradat.
0: M'ha agradat, Mar, la veritat que sí. Moltes gràcies. 7:41, ara tornem.
6: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
7: RAC 105 Barcelona. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
9: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
10: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
15: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
16: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
17: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
18: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
19: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
20: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
18: Menys Shazam i més RAC 105.
21: RAC 105. Yo no necesito
0: vacaciones. Tu no necessites vacances. Tu necessites tornar al Balis Camp.
1: Oh!
0: Al Balis Camp. Els amics del Port Balis ja ho tenen tot a punt per aquest estiu, perquè torna efectivament al Balis Camp del 29 de juny al 4 de setembre. Nenes i joves de 4 a 17 anys podreu gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure, fer nous amics i viure al mar de Mola. Però quina experiència tan refrescant i bonica. Inscriu-t'hi amb el codi Ràdio Balis. Ràdio Balis. Sí?
1: Sí,
5: Ràdio Balis.
0: Si poses aquest codi podràs obtenir un descompte vale. Meravellós. Més informació a CN, que són les sigles de Club Nàutic, CN al Balis, cnalbalis.com. Balis Camp, l'aventura de navegar.
22: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Avui s'espera un cristo de la mobilitat per culpa de la visita del Papa, les vagues, també els nanos que van a la CL. Però ara mateix, quina és la foto a la xarxa viària? Bon dia, Ferran Aràndiga.
23: Bon dia, doncs, a hores d'ara. Tenim una situació força tranquil·la en aquest sentit, tot i que tenim retencions habituals als voltants de Barcelona amb molta intensitat. Més enllà d'aquestes retencions habituals, destaquem algunes incidències a hores d'ara actives. Tenim un accident des de primera hora del matí a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim dues avaries, totes elles tallen un carril de circulació en sentit nord. L'avaria primera ha estat a la AP2 a l'altura de Soses en direcció Saragossa, i la segona avaria ha estat a la C-59 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord cap a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
26: Perfecte.
25: Arribarem a tot?
26: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: My name is Alex Horn.
29: A RAC 105.
30: Estàs escoltant.
29: Sí.

0: 105, el canal radiofònic per on circulen els principals èxits de la música, com el fenomen Alex Warren i aquest Fever Dream que ens ha plantat a les 7:49 d'aquest 9 de juny amb la visita del Papa de Roma, però hi ha altres titulars d'impacte que ara repassem amb el Sergi Ferrer. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Ernest.
0: I què ens expliques?
1: Heu de saber que aquest Mundial 2026 entren en joc noves normes pel joc.
2: Ah, sí?
1: Val? I que si funcionen, igual s'ho queden ja per sempre.
0: La mare ha dit que dius com si li interessés gaire.
1: Sí.
3: Bueno, perquè ho he de fer veu.
1: Mira, Mar, tu em portes a mi coses del José Luis Perales i coses així que no m'interessen.
3: Pajares, pajares.
1: Ah, bueno.
3: Ara en parlarem.
1: Vale. Els porters, primera norma, us n'he portat només unes quantes. Els porters només podran retenir la pilota 8 segons amb les mans. Ah. S'ha acabat això de perdre temps. L'àrbitre farà un compte enrere visible amb els dits, com a la boxa, saps?
0: Ah, sí. Molt bé.
1: 4.
2: Molt bé, s'agraeix això,
1: I els serveis de banda i de porteria, límit de 5 segons. En el cas de que no ho facis, si al servei de banda et passes de temps, possessió per l'altre equip, i si és un servei de porteria que el porter va de llest, córner per l'altre equip.
0: Córner? Això només és pel Mundial?
1: Oh. De moment sí.
0: Val.
1: Llavors analitzaran si ha anat bé o no i potser s'ho queden la resta de
4: llest. Penalti per al Real Madrid.
0: Perquè el Barça ha demostrat que no serveix per res.
1: Per exemple. Exacte. No, doncs mira, el VAR guanyarà competències, tindrà més poder per sobre de l'àrbitre respecte a ara i podrà decidir coses per si. Els jugadors substituïts tindran 10 segons per marxar del camp. S'ha acabat això de passejar i saludar la grada i
5: si
1: tal, i perdre
5: coixos,
1: temps.
5: Com s'ho faran si va coix?
1: No, doncs fent la croqueta, Marta. I si surten lentament, el càstig serà que t'has d'esperar un minut per entrar.
5: Ostres!
1: Ah, et fots.
0: Vale.
1: Després, enduriment contra insults racistes, xenòfobs o discriminatoris, es veu que homòfobs encara sí que pots.
5: Vinga, home.
1: Perquè és una cosa que el futbol passa, no?
5: Pots dir-li
1: negro de tal, però sí que pots dir-li marital, saps? Després, es castigaran les protestes col·lectives a l'àrbitre. Això d'anar a tots a rodejar l'àrbitre amb una protesta, o sortir tots del camp perquè ens hem enfadat. I ja per acabar, en alguns partits l'àrbitre podrà explicar públicament a tot l'estadi per megafonia el motiu de la seva decisió. Exacte. Podrà fer com una litúrgia i dir, no, li he dit això, perquè tal, això és fora de banda, no sé què. M'agradaria veure a mi àrbitres espanyols en partits internacionals.
0: A veure com dirigeixen tota aquesta normativa els jugadors de futbol, que tots sabem que tenen el coeficient intel·lectual d'una pedra.
1: Exactament. Sí, sí. Ara intenta explicar-li això a gent com el Dembélé, saps?
0: Doncs, Sergi Ferrer, una cosa que desconeixíem i que és important per tots els seguidors del Mundial, que són moltíssims. Marc Puga, aviam.
3: Hello.
0: A veure, Andrés Pajares, que és un dels teus ídols.
6: ¿Estáis todos prevenidos? Pues ala, a las one, a las dos, a las tres y a las cuatro.
3: Sí.
0: Bueno, doncs es veu que el tenim hospitalitzat per una pneumònia.
5: Què me dius?
3: Sí, últimament no sé què passa, que tots els meus ídols, amors i amics estan amb pneumònia, bueno, ingressats.
5: Per probabilitat d'edat, Marc.
3: Ma mare m'ho va dir, un dia d'aquests, un nòvio d'aquests teus la palmarà. Estiga't prevenida, dic, tens tota la raó. El cas és que l'actor i humorista espanyol Andrés Pajares, 86 anys, clar, pobret, ha estat ingressat a un hospital de Madrid a causa d'una pneumònia.
1: Una sorpresa.
3: Segons ha explicat la seva filla, Sergi, Maricielo Pajares, el seu estat és bo, està controlat i els metges fins i tot han valorat l'opció ja de donar-li l'alta. Però s'ha retardat per qüestions organitzatives del cap de setmana.
1: Sí,
3: amb el Papa de Roma a Madrid, doncs,
0: aquest senyor,
3: no, està tot col·lapsat.
0: Aquest senyor que ha fet una pneumònia perquè anava tot el dia despilotat a les seves pel·lícules del Destape.
3: Amb l'Esteso. Va començar
1: pista.
3: A trobar-se malament, amb febre i malestar general, i això va portar al seu ingrés. Però a hores d'ara sabem que evoluciona favorablement.
0: Molt bé, doncs ens tornes a parlar d'Andrés Pajares quan s'hagi recuperat o s'hagi mort.
3: Sí, ja faré la notícia.
2: Oye, podrían reponer sus películas ahora a modo de homenaje, ¿no? Los Vingueros, Yo hice Arroz
3: claro.
2: 3, El Currante, Máquina Baja,
3: ¿verdad? Ay, Carmela, que ganó un Goya.
2: 1990.
3: Claro.
1: Es increíble.
0: Que la truma d'aquí, sisplau, truma d'aquí.
3: Home!
0: De què ens parles avui?
7: Avui fa anys Jordi, Pujol i Soleil i Parera.
0: Home.
7: 96 primaveres.
1: Ara el nostre espesso. Espesso també.
7: Espesso, sí.
3: Espesso,
7: i és Pajares, en tot cas, no espesso ni espesso.
1: Joder, és que no m'interessa dir.
7: I us porto uns talls del president Pujol. D'entrada us comento que jo de petit, això és una cosa meva, pensava que el Pujol i el Núñez eren germans.
1: Sí.
7: Perquè els veia moltes vegades junts en actes, no? I veia que eren els dos tenien una retirada, perquè eren així, el cabell més o menys igual, petitets. I el tema aquest de l'alçada el van comentar un dia entre ells dos.
8: De moment el futbol té un avantatge sobre el bàsquet, que és que jo no em sento tan petit.
9: Ah,
4: I tu tampoc.
9: Jo em sento petit a tot arreu. Al costat dels jugadors de bàsquet, tu i jo, es posen al costat dels dos jugadors de bàsquet i se va amb una setrillera, saps?
10: Jo tinc una... Quan vaig a la secció em pujo a la banqueta...
11: Jordi...
1: Sembleu la setrillera, oi?
11: Semblem la pilota, nosaltres.
1: Sembleu la setrillera. Tu sembles la sal. Jo semblo el pebre, oi?
11: Sí, molt bo,
12: Acabem de crear una dupla que no sé si la vols enterrar ja.
0: No, a mi m'agrada, el que passa que anem fatal de temps. Per tant, Cazorla, tenim temps per un altre tall.
1: Fem un altre, doncs mira, el president Pujol... No, anem a l'últim, Ernest. Un dia que un crossover entre Justo Molinero i Jordi Pujol parlant, jo això ho desconeixia, d'un amor platònic del president Pujol.
13: Me dijeron que fuiste novio de Carmen Sevilla.
14: Resulta que era una mujer muy bonita. Y bueno, ahora pues,
13: no digo nada, ya
14: lo sabes, si te quiere, pero en fin, yo me refiero cuando era joven.
13: No digo nada.
14: Y era muy, muy, muy, muy bonita. Y una vez lo dije.
13: Perdón.
14: Y entonces todo el mundo me lo recuerda.
13: Perdón, no, estaba muy buena.
14: Usted me ha dicho con más precisión.
1: Joder. Mira que educats, parlant de les peroles, no?
3: Jo la imito a Carmen Sevilla.
1: Calleu!
3: Ostres!
1: Calleu!
3: Sí, mira, atenció. Diu... Yo tuve un pretendiente de chiquitilla. Feu palmes. Que siempre me decía... Ay, Carmelilla. Hey! Ay, Carmelilla. Ay, qué maravilla. Qué maravilla.
0: Hòstia, tu que si... No, ja està, Marc, ja està.
1: Quan la imites?
3: Era fins aquí.
0: Ole!
3: Ho
0: ha fet molt bé la Mar Puga, que hauria d'haver nascut en l'època de l'auge del Molino i estaríem parlant de la vedet més important de la història.
2: Els invents aquests els podem fer després de la cançó Boomer, no abans?
15: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
16: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo. Ole!
2: Avui una cançó molt maca. Tal dia com avui, però de 2020, és a dir, fa 6 anys, ens va deixar un dels artistes catalans més icònics del panorama musical. Pau Donés.
1: Ostres.
3: Home.
2: I avui el volem recordar amb Bonito, una de les grans que teníem, Jarabe de Palo, 2003.
1: Bonito.
2: Oh.

0: Matina Codina.
1: Perdoneu un moment, que m'he equivocat amb una coseta, vale? I ja està.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi? On sigui!
4: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extra sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
6: ¿Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
8: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
9: Carglass canvia! Carglass repara.
10: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. Lex Embustó torna als escenaris del Bards Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
4: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bards Festival.
6: Ei! Sintonitza el programa despertador que endolla Catalunya. No és cap secret. Recomana el matí a Codina sense complexos. Cada matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina. Sabrina.

0: sembla una mica que la Madonna li digui a la Sabrina Carpenter: té el relleu per ser princesa, per ser reina del pop a tot el món. Han col·laborat segurament una de les veus més icòniques de tots els temps de la música pop amb una de les més virals i emergents. Sabrina Carpenter i Madonna juntes en aquesta cançó que es diu Bring Your Love. Nosaltres et portem tot l'amor i tot el ritme i energia per començar un nou dia. Bon dia, matineros. Això és RAC 105, és el matí acudint a peu a terra.
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Gràcies per triar el bon rotllo, eh?
2: Gràcies.
0: Sí, perquè aquesta hora estem lluitant des del matí a Codina de RAC 105 contra els principals enemics de cada matí, que són la son, la mandra, i en si mateix, doncs, una mica la passadesa i el mal rotllo de matina. Claro. Som al matí a Codina en aquest dia tan atapeït, selectivitat, vaga de profes, arriba el papa de Roma a Barcelona cap a quart d'una del migdia, i pel que fa al temps, sempre us expliquem com pinta el dia. Avui no passaran grans coses, però sí que quedaran més frenats els termòmetres al migdia. Xavi Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles?
3: Doncs mira, que s'ha de saber mesurar a on i sempre si es poden fer els comentaris o no que toquen, perquè resulta que l'Adriana diumenge li va sortir una mena de reacció...
2: L'Adriana,
3: és una nova que tinc. Ah. Li va sortir una mena de reacció al·lèrgica a la barbeta, com una mena de granissa. I per si li feia vergonya, li vaig dir: no sé, filla, maquilla't una mica o alguna cosa, jo què sé. Perquè ja la veia que portava tota l'estona tapant-se, estàvem a casa i, pues, demà, no sé, demanar-li una mica de pote, té mala etapa, jo què sé. I quan les vaig recollir ahir del col·le, li dic: què, com ha anat? No es va maquillar, evidentment. I em va dir: com va aquesta al·lèrgia? I em diu: bé, bé, com ho tenia vermell, li he dit a tothom del col·le que m'havia sotut un cop de puny.
0: No!
2: Molt bé, la
3: home,
2: nena!
3: Dic, tampoc era això. O sigui, jo no he fet res, t'ha sortit una al·lèrgia tu, saps? Jo no pinto res aquí.
4: Papa, maquilla't a Cambrians.
3: Sí, total, que com els profes suposo que tenen tots el cap una mica a la vaga, espero que no les contessin i no hagin fet cap denúncia.
0: Serveis socials ja estan ara a buscar les teves filles, Cazorla. Grans, grans, Abril i Adriana, que són molt intel·ligents aquestes nenes.
2: Sí,
0: podem escoltar tot sovint aquí al Matina Codina l'agenda infantil del cap de setmana.
4: Si mai li has de donar un cop de puny i fa cosa, digue-m'ho a mi, Adriana, que sempre em diuen tonto a les seccions.
0: 8 i 6 del matí, a qui vols dedicar el programa, Sergi Ferrer?
5: A tots els que us encanta banyar-vos al mar.
6: Quan poso el peu a l'aigua, oh, quan noto tema tevi, em pica una medusa.
5: Ha dit em pica una medusa. Ha dit em pica una medusa? Ha dit em pica una medusa? Doncs porto bones notícies per tots aquells que esteu farts de les meduses, perquè la Universitat d'Alacant, sé que sembla una contradicció, però hi ha una universitat allà, i la Politècnica de València estan creant un sistema, de fet l'estan a punt d'acabar, de boies, que impedirà que aquests animals s'apropin a la costa. Marcaran, delimitaran una línia, són una mena d'aparells que generen un mur electromagnètic, que jo no sé si electromagnètic i aigua
0: és una bona idea,
5: és la combinació per jo banyar-m'hi, però bueno, confio en ells.
7: És lo de Juan Magán, no?
5: No, jo soc electrolatino, no ens equivoquem. Doncs això farà que les meduses no s'acostin a la costa, valgui la redundància, d'aquesta manera s'han acabat aquelles picades incòmodes. És un gran dia pels banyistes, sí, però un dia trist per tots els fetichistes de: oi, m'ha picat una medusa, saps què has de fer, no? Perquè et deixi de picar. Gamberro, gent que es tira el dia sencer a la platja esperant que li toqui el Ernest.
0: Males notícies pels que ens agrada anar nedant fins a la boia per sentir-nos més homes. Sí. Sí. Vaig a la boia i torno.
5: Sí.
0: I tornes explicant l'heroïcitat que ha suposat. I si és un camp electromagnètic d'aquests, tu pots anar amb la barqueta, no, de pedals fins allà i recollir totes les orades.
5: Sí, no
0: tens els llobarros que han quedat atrapats. És una molt bona idea.
5: Carregar el mòbil, segons
8: A mi les meduses m'agraden molt amb nata. Sempre les adomeno quan hi ha un...
5: Lluís, mira'm els ulls.
8: Un
5: ull, com a mínim, mira'm un ull.
8: Digue'm.
5: Meduses, l'animal de l'aigua, no maduixes. Fixa't, meduses.
0: S'havia entès. 8 i 7, bon dia, Marc Cugà. Quin motiu has trobat avui per llevar-te? Ja la tiro, perquè ja ho sabíem tots.
2: El papa di Roma. I avui, a les 12:25 minuts del matí, aterra a l'aeroport del Prat de Barcelona.
0: Entenc que avui em demanaràs plegar abans, no?, per anar a la recepció.
2: Sí. La veritat és que vull anar allà amb la pancarta que ja he preparat. I us faré una mica, perquè sapigueu, tothom està parlant del papa, però sí, on podeu trobar el papa? Perquè tothom, jo sé que la gent que ens està escoltant vol veure el papa.
0: Claro.
2: Sí. Doncs avui a la 1 farà una pregària
0: Que ràpid, no? Sí. A terra dos quarts d'una i a la una ja t'està plegant,
2: no, eh? Ella es mou amb helicòpter un lloc i a l'altre. Farà una pregària a catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia i és avui, aquesta tarda, just quan fa la gran oració, la vigília a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc. I demà, el Papa Lleó, per si estem escoltant el Rei León, demà dimecres 10 de juny, visitarà el centre penitenciari de Cambrians a les 10:50 del matí, va a Montserrat a les 12, farà un dinar amb la comunitat allà a Montserrat i a la tarda anirà al Raval a fer una visiteta també pel Raval i aleshores tindrem el gran tour del Papa Raval, Mòbil.
3: No van atracar el Raval, eh?
2: No, ja va molt
3: llibre. No, mòbil en el bolsillo que se lo roba.
0: No, que hi ha més de 5.000 Mossos desplegats, no patiu.
2: No patiu,
0: que ell no li passarà.
2: Farà la ruta amb el Papa Mòbil, que ja estaré jo cridant i tirant-li unes xutxes i coses.
0: Xutxes?
2: Sí, perquè tinc uns Haribo a casa que potser li dic, papa, per fer-li un regal.
3: Ha subido l'IVA de los chuches.
2: I acabarà la Sagrada Família per fer el gran acte tan esperat, aquesta benedicció de la creu en català, i jo des de casa veuré els focs artificials.
0: Molt bé. Veurem què passa aquesta tarda a l'Estadi Olímpic. Està prevista l'actuació de Sergio Dalma amb els Escolanets de Montserrat. Em dones força? Em dones força per superar els obstacles.
3: Em dones força.
0: I ahir, qui va actuar al Bernabéu, va ser David Bustamante. Cobarde, sido tan cobarde por vender tus besos. Moment màgic, eh? Es veu que li va cantar al Papa Lleó XIV una cançó anomenada L'Oda a l'Alegria, l'himne de l'alegria, al Santiago Bernabéu. David Bustamante, bon dia.
7: Buenos días a todos, me cago en 10.
0: Bueno, no.
7: Dame un abrazo, joder.
3: Oh, ya está.
7: Estoy muy emocionado.
3: ¿Estás llorando?
7: Ayer fue uno de los días más grandes de mi vida.
3: Estoy llorando.
7: Si pudiera tirar atrás y hablar con aquel chaval de San Vicente la Barquera, le diría, no te peines con la raya en medio, que pareces tonto, coño. Aparte, le diría, tú vas a cantarle un día al Papa de Roma. Y no se lo iba a creer, de verdad.
0: Bueno,
7: dame un fuerte abrazo, joder.
0: Bueno, un moment, después te lo falles. Se't va veure especialment emocionat, David, ahir.
3: Qué vergüenza, si es que tornia llorando. Además, tenía que haber cantado yo al Papa y no el Panoli este, hombre.
7: Esta vez me has cogido a mí, hermanito.
2: Me has cogido.
7: Chincha la rincha.
3: No, a ver, pero que no soy tu hermanito, pesado.
7: Todos somos hermanos, lo dice el Papa.
3: Chincha la rincha. Qué rabia de tío, de verdad, que no puedo con él.
0: Bueno, perdona, ¿cómo es el Sant Pare David en las distancias curtas?
7: Encantador, es un hombre... ¿Tú sabes aquellas personas que de repente estás con ellas y tienes la sensación de que las conoces como de toda la vida?
0: Maitán, sí.
7: Pues no es ese tipo de personas, pero es increíble también. Y lo mejor es que le regalé una colonia a Bustamante.
3: ¿Qué dios,
7: para el Papa Móvil?
0: No, para el Papa Móvil.
7: Se la ha puesto en el retrovisor de dentro, como si fuera un ambipur.
3: Joder.
7: Soy la hostia.
0: Bé, podem sentir, David, si vols, un tros de l'actuació
7: que
0: vas fer.
7: Sí, métele, porque canté la canción de la alegría.
6: De la alegría.

0: compatriota i companya que posa les veus en aquesta cançó, que és la Ray. Sí, sí, la mateixa Ray. Abans de fer aquesta cançó ja havia fet els seus pinitos, per exemple, en aquesta cançó que hem deixat enrere, que es diu You Don't Know Me. Un quart de nou del matí, som al matí, Nacotina, 9 de juny. Epa! El dia del Papa, el dia que arriba el Papa a Barcelona, però també el dia en què la Fórmula 1 comença les seves activitats al centre de Barcelona. Quantes coses que passen a la capital de Catalunya, eh? És increïble.
1: La veritat, perdona que et digui, però poden passar més coses ja, perquè no podem ni circular.
0: Del 9 al 13 de juny, des d'avui fins al dia 13, pots gaudir gratis, Toni, sé que sí que t'agrada la Fórmula 1.
2: Home, anem, Toni, anem.
0: Del Fan Village de Plaça Catalunya. Hi trobareu activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu, molta diversió. Qui sap si passarà el Papa de Roma per allà també, eh?
1: A veure si farem una mescla i anirà el Papa en Fórmula 1 o fem un examen de selectivitat.
2: Jo he de dir que ja tinc entrades.
0: Ah, sí?
3: Uau, Marta, doncs, això és increïble.
2: Que no sé quan podré anar, però les tinc.
0: Qui no les tingui, que les registri, bueno, que les vagi a buscar i a registri a circuitcat.com, circuitcat.com. Us hi esperem a tots. Cazorla!
4: Sí!
0: De què ens vols parlar ara?
4: A veure, no vull posar ningú nerviós, però en uns 44 minuts tindrem a 46.000 alumnes catalans començar la selectivitat.
2: Ànim!
0: Ànim!
4: Vamos! Vamos! Que podeu!
3: Que la Natura us espera impacient!
4: I com sempre, en aquesta època, per tots els que estiguin molt nerviosos, és moment per recuperar el viralíssim tall de l'Ibai Llanos, on donava 4 tips bàsics per afrontar els exàmens.
5: De camino al examen quiero un poquito de alegría, que os pongáis una canción, que estéis felices, que vais a rellenar un papel, que no se ha muerto nadie. Llegados al examen, si podemos elegir el sitio, quiero que busquemos las esquinas. Quiero que seáis el bar. Quiero que seáis el ojo de halcón del tenis. Vosotros lo vais a ver todo. Recordemos que en esta cancha no hay enemigos, son hermanos y hermanas. No quiero que nadie se levante antes del pitido final. Si el examen dura 90 minutos, yo me voy en el 91. Nos vamos el último de la clase. Siempre se pueden rascar puntos. Si me cago, me cago encima. No voy al baño, me da igual. Y algo importante, para terminar. Vais a entregar el examen y le decís al profesor: oye, disculpe, no sabía que estábamos en un museo. Y él os dirá: claro que no estamos en un museo. Entonces, ¿qué hacen estas dos obras de arte aquí? El primero yo y el segundo este examen. ¡Pum! ¡Y lo ponéis en la mesa! ¡Cretí, carajo! ¡Cretí, tarado! ¡Dale, dale, dale!
0: Cree en ti, tarado, ¿eh?
4: Tarado, carajo, tarado.
6: Quan l'Ibai era del poble, ¿eh? Y no era...
4: Era... Cuando estaba gordo, que hacía gracia. Ahora ya no. Era
6: del poble.
4: Tiene más cabeza que el cazón.
6: Aprendrá a Ocempic.
0: Segons tu, ¿qué es ahora?
6: No, però ara està una altra lliga. A l'Ibai li hem de dir adéu des del carinyo, perquè crec que és un gran comunicador, però està jugant amb una altra lliga, és una altra divisió. Ara ja ha tocat pela molt llarga, influencers, molt...
0: Bueno, ens hem d'alegrar per ell.
6: I jo me n'alegro. Ja saps que jo, la gent que treballa molt...
0: Ara has de ser tu qui fa aquests vídeos motivadors.
6: A mi és que em fa vergonya gravar-me. Jo em vaig gravar una vegada fent un vídeo i vaig haver de treure el meu gat perquè la gent es fixés més en el gat que en mi, que per cert, si voleu anar a Sergi Ferrer, fa el meu Instagram, el vídeo del gat està...
7: El gato torcido, també.
6: No, el gato està recto.
0: En qualsevol cas, no perdem el nord de la qüestió, que és que molts ànims a tots, que no és tan greu, que us anirà bé, i aquests consells de l'Ibai, molt a favor.
6: Molt.
0: Busquem cantonades, no? No són rivals els companys de classe, són germans.
2: I gaudiu.
0: Donem-nos suport. I aquest últim minut és important, de no rendir-te, no? Perquè estàs a la meitat de l'examen, et quedes en blanc, però pot venir la inspiració divina, i més que mai ara que hi ha el Papa de Roma, Catalunya. Aquell últim minut de dir... me'n recordo.
6: És que, fa molta ràbia quan un col·lega teu veus que marxa i dius, hòstia, ara podia sortir amb ell i parlar de coses i fer una birra, saps?
1: També és veritat que el de cagar-se a sobre jo no ho veig, eh?
0: Això tampoc. Deies, Mar, perdona.
2: No, dic que gaudeixin, que jo recordo la selectivitat, jo recordo allò, escriure, mà, tal, mà, cuidó.
6: Que gaudeixin. Caga
2: a sobre, també. No, de sortir i dir, uf, saps? És el pitjor any de la vida d'un estudiant. Llavors, són 3 dies de tope i després diràs, ollo, la recompensa és molt guapa, us ve un estiu increïble. Sí. És veritat, jo ho recordo amb carinyo.
6: Tens raó. Ets el nostre Ibai Llanos.
2: Nena de cari.
0: No, però l'emoció de tenir les vacances aquí a la cantonada, això, per mi, ha de ser la font d'energia de la teva inspiració en l'examen d'avui. Molta sort a tots, fem una pausa i tornem de seguida. Matina Codina, eh?
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
10: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroen.es.
11: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
12: Normal.
11: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
12: No pot ser.
11: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
14: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
15: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
16: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
19: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
20: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
21: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.

0: la cançó que em provoca papalloneig a l'estómac, perquè, hòstia, quina èpica, no? Quina eufòria transmet, me acuerdo de ti, és el seu poder transformador, passes de la son a l'alegria, tu. L'hem seguit des del primer dia a RAC 105, per això ens el sentim tan nostre. Això és Me acuerdo de ti, des del seu últim treball discogràfic, 8:26. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Molt bon dia,
0: què tal? 9 de juny és el dia en què el papa comença la seva visita a Catalunya.
2: Les notícies per Xavi Pardo.
0: Què? Parlarà català o no? És el gran dubte, no? És la gran incògnita, el misteri.
3: Aquí està la pregunta. Parlarà català?
4: És el misteri de la fe.
1: No sé, ho sabrem avui si parla català o no. Lleó 14, en tot cas, arriba aquest migdia, cap a quarts d'una, una mica abans de quarts d'una, farà el primer acte.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Sí que s'ha compromès a donar una resposta a tots els casos de pederàstia.
2: Bé, què et va semblar l'acte del Bernabéu? Tu que ets fan de la cultura i del moviment, dels moviments artístics i les performances.
1: Meravellós, meravellós. Va ser sobretot el moment de Bustamante, va ser de pell de gallina.
3: El moment més emocionante, la canción de l'alegria.
1: Una cosa, mira, encara hi penso i encara se'm posa, mira el braç.
4: Mira el brazo, David.
3: Es verdad, y además estaba guapísimo porque fui con esa americana y es que me quedaba impecable.
2: Que estabas guapo, eh?
1: Sí,
4: guapísimo. No llores, macho.
3: Dame un abrazo, me cago en 10.
2: Per cert, perdoneu, que l'arribada del Papa coincidirà amb una manifestació dels docents que avui tornen a fer vaga.
1: Sí, afecta tot el professorat. La protesta avui, a més, surt a les 11 de Plaça Espanya i acabarà al Parlament. Els sindicats volen continuar negociant després de rebutjar el preacord amb el govern. Recordeu que la consulta va sortir el no per una majoria bastant consolidada i que, per tant, s'ha de tornar a la taula de negociació si és que el govern decideix tornar a negociar per millorar aquell preacord.
2: I per més inri, tot plegat coincideix avui amb el primer dia de la selectivitat Ole, Ole, Ole.
1: Sí, o sigui que avui tenim molts adolescents primera joventut nerviosos com un boli.
2: Ànims.
1: S'hi presenten gairebé 46.000 estudiants. La selectivitat és a punt de començar, per tant, ara és quan s'estan menjant les ungles.
4: Ai, que nerviós.
1: Començarà a les 9 del matí. A Barcelona es recomana als estudiants anar en marge per les restriccions de mobilitat que explicàvem, precisament. I el primer examen serà aquest de les 9 del matí,
5: dilo,
1: com dèiem.
5: Dilo. El primer examen será de la lengua española, como Dios manda.
4: ¿Pero qué te aveura?
5: Y por eso es el primero, porque lo primero que hay que hacer es español.
1: Sí, porque es el primer porque los males de ventre treu-te'ls de sobre.
4: Toma, Carlitos.
1: Fem el de castellà el primer i així ens ho traiem de sobre i podem estar pel que realment
2: i
1: importa.
2: Literatura, que cada any és... Aquest any ha tocat el text de Federico García Lorca.
4: Sí. Com si només en tingués un.
5: Hay que ver qué ignorante que llegas a ser, desgraciado.
4: Sí. ¡Hola! Només l'insultem nosaltres,
2: al Pardo. Ja està, després anglès, no?, i optatives, eh?
1: Sí, a partir de les 12, llengua estrangera, que en la majoria d'instituts és l'anglès, per tant serà l'anglès.
6: Ens ha enviat un oient el preu d'inscripció per fer la SELE, que era de 137 euros, i deia, feu els càlculs de 45.000 alumnes per aquests 137 euros. Sí.
4: Els has fet?
6: Jo no. Per això he dit, feu els càlculs.
2: Que ho donin els professors, i ja està, i s'acaba ja els problemes.
6: Més recursos.
2: Escolta'm, per cert, hem d'anar un moment a Anglaterra, a Londres, perquè hi ha hagut un nadó que ha provocat moltes queixes entre el públic d'una funció teatral, tu.
1: Sí, que aquí obrim el debat de on es poden portar els nadons i on no. Una dona va dur el seu nadó a una representació matinal de La tempesta de Shakespeare que protagonitza Kenneth Branagh a Londres. Clar, potser no és... Aviam, no estem parlant de Damaris Gelabert. No sé. És un Shakespeare. I a més amb un actor consolidat com Kenneth Branagh. Fent el protagonista. No sé si a favor de la cosa inclusiva
2: jo
1: i la
2: conciliació... Jo també hauria plorat, segurament.
1: I aquestes coses, però clar, portar el nadó una funció així, doncs evidentment es va passar tota la primera part doncs mig plorant i balbucejant.
4: La gent,
1: moltes mirades incòmodes.
2: I què va passar al final?
1: Doncs va passar que a la mitja part molts espectadors van aprofitar per anar doncs a la gerència del teatre a queixar-se de la presència d'aquest nadó.
2: Quina insensibilitat, també.
1: Home, no pot ser que hem pagat la pasta que val una entrada per veure Kenneth Branagh i que...
2: Ja no venia de 20 euros, deixa'l amb una mainadera o un mainadero.
4: Però si aquesta dona és mare soltera, per exemple, no té dret a anar al teatre. A mi em sembla bé, que es foti, no, home.
1: Però aviam, hi ha molts teatres que posen...
4: Es foti el Kenneth.
1: Hi ha molts teatres, com per exemple aquí al Teatre Lliure, que tenen el servei de guarderia.
4: Li donen al nen una mica d'anís, no?
1: Que a més és gratuït. I tu el pots portar... Vas a veure la funció, el pots deixar allà durant la funció, i hi ha una persona doncs, que l'entreté, etc.
4: També el guarda-roba, amb la motxilla.
6: Emprenya la gent que riu molt fort, a vegades...
1: Sí, és que si ens posem a fer la llista de les coses que emprenyen al teatre, ara, no acabaríem. En tot cas, què va passar? Van tenir èxit les queixes a la mitja part? No. A la segona part, el nadó continuava allà, davant la incredulitat de la resta de públic.
4: Que el nen volia saber com acabava l'obra, perquè si no plora més.
2: Xavi Pardo, moltes gràcies.
1: A vosaltres, guapíssims. Mama.

0: castells, dels calçots i també de la rumbeta catalana gràcies al moviment Figaflowers. Com ens agrada el seu optimisme, la seva alegria i positivitat. Aquesta cançó, Solucions i no problemes. Aquest dissabte actuaran al Cabró Rock a les 3 de la matinada amb RAC 105 com a emissora oficial. 8 i 35 minuts.
1: Hi ha moltes coses que no entenc.
0: Bé, som al Matina Codina en directe, Sergi Ferrer. De què parlem ara?
2: Bueno, no sé si teniu entrades.
3: Per què?
2: Teniu entrades o no?
3: Per què?
2: No sé. No teniu entrades?
3: No ho sé, de què?
2: Però si és que ha arribat a Barcelona el festival més bèstia de tot l'estiu.
4: Ah, sí?
2: I diràs, deu ser el Cabró Rock. Bueno, el Cabró Rock està molt bé. Però no. Ah, el Canet Rock? No, el Canet Rock no.
5: O que es gràcies,
0: perquè... El Cruïlla, el Cruïlla.
2: El Cruïlla, no, el Primavera, ja ha passat. El Vallviva, l'Agrofest.
4: Va, però què, què?
2: No, Barcelona ara mateix és un festival perquè arriba el Festival del Papa.
0: Oh!
2: No ho sabeu?
4: No.
2: És el Papa's Fest.
4: Ens vull anar,
2: I com arriba el Papa's Fest i a mi m'estan pagant uns diners per promocionar-lo, us penso colar ara mateix la falca publicitària del Festival del Papa.
4: Ostres.
6: Hola, fanàtics de l'Evangeli! Ja és aquí el millor festival del 2026! Arriba a Catalunya el Papa's Fest! Prediccions, litúrgies, misses, pregàries i tot en castellà para que lo entiendan todos! Papa's Fest! Els dies 9 i 10 de juny a Barcelona!
7: Vamos todo pa la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca.
6: Carrers tallats, escorcolls, afectacions al transport públic i moltes sorpreses més. Amb les actuacions de Arcángel, Julio Iglesias i Santana.
8: Santana, clar, Santa Anna, el Santana, la guitarra, ja me'n recordo.
6: I recorda, els primers 500 en posar la bandera del Vaticà al balcó rebran res. Però gràcies per ajudar-nos a veure que ets un panol. Com a veritat, tu et perdràs la primera aparició del Papa Lleó a Barcelona? Me cago en Déu!
8: Perdó, clarament no era l'anunci per dir això.
6: Papa's Fest, el primer festival on no importa si vens o no, el pagaràs igual! Ràdio Maria, emissora oficial!
4: Oh, ostres! Oh, quina meravella, m'encantava!
2: Fa bona pinta o no?
4: Em flipa, vull anar.
2: Queden molt poques entrades.
4: On les puc aconseguir?
2: Al meu Instagram, Sergi Ferrer.
4: Ah, vale, perfecte. Ostres, avui estem. No,
0: però realment, si has aconseguit que em vinguin ganes d'anar al Papa's Fest.
2: És que
0: brutal, brutal.
2: T'he de dir que fins i tot jo, que sabia de què anava,
4: sí,
2: he pensat, igual hi aniria. Igual dissabte, o sigui, demà no, però potser demà passat.
9: Home,
2: sí.
9: Ja l'has pagat, com diu la Falca, l'has pagat. Sí. O sigui, aprofita.
0: Sensacional l'anunci del Papa's Fest del Matina Codina. Sergi Ferrer, moltes gràcies. Per cert, voleu més coses que passen aquesta setmana?
2: Sí.
0: Dijous comença el Mundial.
10: Let's go. Hey, I'm Shakira.
11: This is Bruno Boy. Matina Codina. Més a RAC 105.

0: Doncs mira, crec que serà una de les cançons de l'estiu. Cada vegada m'agrada més aquesta cançó que es diu Day Day, himne oficial del Mundial. La Shakira, que dijous actuarà a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic per la inauguració del Mundial. També hi actuarà, entre d'altres, J Balvin o Maná. Com que es fa a Mèxic, doncs hi haurà allà doncs, el Fer de Maná.
1: ¡Sáquenme del foso!
0: Quina cantareu, Fer?
1: Vamos a cantar Rayando el Sol, que es la nueva que tenemos, güey.
2: Joder, sempre feu la mateixa.
1: ¡Me calla, cara, el foso! ¡Sáquenme de acá abajo, carajo!
2: Ja s'ha caigut una altra vegada.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Haurà de posar l'aire condicionat avui al papa mòbil o no?
4: Ostres, farà caloreta, però no tan extrema com els últims dies. Depèn, també. Clar, ell va vestit de blanc, això està bé, perquè així no absorbeix la radiació
5: però
4: solar.
5: Però va de llarg, tindrà calor, segurament, al Pontífex.
0: I deu haver un ambient a sota aquella túnica, aquella sotana.
4: Oh. No vull saber, això.
2: Que rico.
4: Una informació que no em cal. Jo parlo del temps, de fora,
0: doncs
4: la sotana.
0: La informació del temps amb Mònica Osar, quan vulguis.
4: Doncs mira, de moment està plovent ara mateix cap a l'Alt Urgell, també la Cerdanya, hi ha xàfecs també que descarreguen cap a la Noguera i, de fet, ara al matí es poden anar repetint en aquest sector, sobretot Pirineu, però també algun sector del Prepirineu més occidental i després a la tarda també Catalunya Central o punts interiors de les comarques de Girona. En canvi, cap al sud tindrem un dia més tranquil i amb més estones de sol i amb temperatures més elevades. Baixen els termòmetres respecte ahir, sobretot centre i nord de Catalunya, que és on tindrem aquests núvols, màximes avui d'entre 26 i 31 graus. I tramuntana, que bufarà a la zona de l'Empordà. De cara a demà, baixa una mica més de temperatura, força ennuvolat al matí, encara amb algun ruixat al prelitoral i comarques del nord, i a la tarda amb més clarianes, només amb algun xàfec, en punts del Pirineu, més probable cap al Ripollès. I dijous es mantenen les temperatures, però divendres i el cap de setmana torna a pujar el termòmetre i farà més sol. I ara mateix, entre 18 i 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida i a Girona, 14 a Puigcerdà, 19 a Sabadell i 16 a Vic.
0: Gràcies, Mònica.
4: A vosaltres.
0: Fins després.
4: Fins ara.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Sabeu qui està rendibilitzant econòmicament la visita del papa a Espanya?
2: No,
4: qui?
0: El Real Madrid. El Real Madrid, que està comercialitzant ja una samarreta especial dedicada al papa Lleó XIV, a Marfuga.
4: Pues claro. I ho explico jo, perquè és futbol, però és papa. Aleshores, aquí sí que et compro la notícia. El Real Madrid ha aprofitat aquesta visita del papa i ha fet que s'hagi manifestat la seva simpatia pel club blanc per llançar una samarreta especial commemorativa, perquè recordem que l'altre dia va dir que era del Madrid, i el Madrid ha dit, home, doncs aprofitem la vinentesa,
5: pues claro,
4: no?
5: Claro, porque va de blanco, porque es puro, porque
4: claro,
5: es el mejor.
4: Claro, y porque es del Madrid.
5: El mejor del mundo, claro, tiene claro. Que ser de
2: Madrid. ¡La falla!
4: Sí, la peça de roba porta el nom León i el dorsal romà X1, o sigui, XIV, que és 14.
0: Sí, és 14 amb números romans.
4: 14 amb números romans a l'esquena i fa referència a aquest nom del papa. A més, el Florentino Pérez, sí, tu, Florentino, va regalar al papa una samarreta personalitzada amb el seu nom de naixement. Mira. I el número 1 durant l'acte que van fer ahir al Bernabéu.
2: Els números romans o normals?
4: El número
0: romans. Ahir, curiosament, cap veí es va queixar, eh?
4: Ahir no, ahir a tothom estava
0: fixa't, eh?
5: També li regalé la de Haaland de Riquelme, que s'inventó, aquella que s'inventó per a promocionar la Haaland.
4: I direu, i què costa això?
0: Moni.
4: Doncs mira, la samarreta especial s'ha posat a la venda en edició limitada per 195 euros. No em sembla tan cara.
2: Quant?
4: 195.
0: I et sembla barat, eh?
2: 200 euros.
4: No, barata no, però pensava que seria molt més cara.
2: Joder.
4: Sí, no sé, m'ho estava com una barbaritat. No sé, com però 400. No, perdona, es paguen 600 euros pel Bad Bunny i ara aquesta samarreta 100 euros no em sembla cara.
0: Però pensa que és del Madrid, jo no pagaria ni un euro per la samarreta
4: aquesta. Bad Bunny és un moment.
2: És una edició limitada amb X
4: edició
2: unitats
4: limitada.
2: O no? Ostres, m'agradaria molt veure si aquest estiu al Top Manta hi ha alguna d'aquestes.
4: Oh, segur.
2: Del papa.
4: I el conjunt sencer,
2: amb
4: és
2: el
4: a dir, amb el pantaló i els mitjons i tal, arriba als 275.
2: Hola.
4: I el club ho ha presentat com un homenatge de la visita del papa i aquesta afició madridista.
0: Sí, bueno, aquest any el no haver celebrat cap títol, doncs han de celebrar aquestes minúcies.
5: No ha contado muy bien la niña esta. Que
2: no, niña no, niña no.
4: Me llamo Marfuga.
5: Señora. Deja de hablar.
4: Home, senyora tampoc, no, senyoreta.
0: Díselo, que nosotros somos muy feos, ¿no?
5: Claro, vosotros sois feos, dejad a la niña que hable.
4: Gracias.
0: Mar, vaig a comprar-me la samarreta mentre tirem una publicitat, ara hi vaig.
7: I els que comencen el dia desmotivats.
8: Arriba una merda.
7: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
9: Rec 105 Barcelona.
8: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
9: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
10: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
9: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
11: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
12: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Autovivo Punès.
16: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punès.
15: Autovivo Punès.
17: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
18: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
19: RAC 105.
20: Abans de res...
0: Va, que no decaiguin els ànims al Matina Codina. Us expliquem que ara molt bon temps. Ve molt de gust fer una aperitiu com cal i com el fem els del Matina Codina. I ho pots fer tu també amb els teus amics, la teva família i la parella. Doncs amb la espanyola i les seves olives, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
2: Silo Pumba!
0: Va, a veure quina us agraden més. Quines us agraden més? Les clàssiques farcides d'anxova, les de tota la vida, eh? Les de Saitó, per exemple, les pícares amb jalapeño, o les noves de Hilda i també el darrer llançament. Jo soc, vull provar, no l'he provat, el nou llançament d'olives espanyola, que és aquestes que venen farcides d'anxova de l'Escala. Que catalanet i que bo.
2: No és una anxova qualsevol que se l'han trobat allà al carrer, és una anxova de l'Escala.
0: És la versió gourmet. La versió gourmet.
2: Ara.
0: 11 minuts i les 9 del matí. Última radiografia a la xarxa viària.
21: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Com està el trànsit? Ferran Aràndiga, bon dia.
22: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb un accident a l'A2 a l'altura d'Esparreguera que deixa aturades de fins a 3,5 km en direcció Barcelona. També tenim dos carrils tallats a l'AP7 a Lles en sentit nord per la retirada d'un vehicle accidentat. Per altra banda, també es fan aturades intermitents a la C32 a l'altura de Cabrils, que en sentit nord a causa d'unes obres obliguen a tallar un carril de circulació. Per altra banda, tenim encara circulació amb intensitat, aquestes retencions habituals, sobretot al Vallès, destacant la AP7, amb cues en direcció Tarragona des de Mollet fins a Barberà i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
21: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda de Terrassa. T'hi esperem?
23: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
24: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
23: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: l'artista sorpresa del Primavera Sound, causant l'èxtasi de tots els assistents al Festival de Barcelona, amb més de 270.000 assistents. Ens agrada molt el seu nou treball i també aquesta cançó que es diu Drop Dead. 7 minuts i les 9 del matí, repassem la tele.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I el més destacat que ha vist, l'Alan Lillo.
2: Som-hi.
3: Hola, Alan.
2: Monogràfic de la visita del papa també a la secció de tele, perdoneu. Però és que el papa Lleó XIV ha estat a Madrid i ahir el programa de les Sonsoles el van tenir ben a prop. No perquè anés al plató, sinó perquè el papa feia el seu recorregut pels carrers de la capital i al programa I ara són soles van enviar una reportera al carrer.
0: Sí.
2: Això es fa molt.
0: Molt devota,
2: sí.
0: Molt catòlica i cristiana, aquesta dona.
2: Exacte,
0: eh?
2: Es va emocionar i quan justament el pontífex passava per davant on estava la reportera d'aquest programa, van connectar en directe
3: ai.
2: I ho van viure. Bueno, va ser una emoció tremenda, uf. Eh?
4: Ara sí que viene. Y detrás una furgoneta.
5: Tranquilidad.
4: ¡Papá, padre! Mira, ay, y lleva una bandera del Vaticano.
5: Con una intensidad que yo no puedo.
4: Mira, ay. Que lo vamos a vivir. Es que lo vamos a tener delante. Son soles. Míralo, Santo Padre. ¡Ay, padre! Bendiga a José María. José María, padre. Santo Padre. ¿Está feliz? ¿Está feliz en España? A José María. Bendiga a José María, por favor.
0: Música èpica, emocionats, vull dir, aquesta reportera, que sembla la Mar Puga, eh?
3: Està loca!
6: Sí, sóc jo demà, jo ja estic assajant una mica per fer aquests càntics.
0: Què estàs assajant, exactament, què li diràs?
6: Els càntics, el Papa León te quiero mogollón, Papa Lleó saluda aquest balcó, Papa Pibón...
3: I amb 14 no has trobat res.
6: Lleó, 14.
3: Agafa un hòstia i esmorza.
0: En qualsevol cas, aquesta reportera que demanava la benedicció per un tal José María...
2: Sí, no sabem ben bé...
0: No, tenint en compte el viatge ideològic i polític del programa, podria ser de José María Aznar, tranquil·lament.
3: Sí.
6: Lleó, 14, quedem demà a les 11.
3: No rima,
7: a les 14.
6: Sí que rima 11 i 14, perdona.
3: És rima de covards.
7: Estàs a la ràdio.
6: Sí que rima.
3: No rima gens.
6: Ja està, passo d'ells.
7: Podríeu quedar a les 14. Ja fas la vida.
6: Fes una tu.
2: Bueno, no us penseu que tothom està content amb l'arribada del papa. A l'estar passant, han destacat també els problemes que comporta l'arribada del pontífex a Barcelona.
8: La ciutat de Barcelona demà rebrà el papa. El papa. S'esperen carrers tallats, problemes de mobilitat, el centre col·lapsat, metros plens de gent que a sobre se salten parades.
7: Mm-hmm.
8: Benvinguts a un dimarts normal a Barcelona.
9: Exacte. El que segur que hi haurà és moltíssima gent de molt mala llet. Irònicament, la visita del papa coincidirà amb el rècord de barcelonins cagant Sant Déu. Vull dir...
10: Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
11: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre lloc. I això és un rotllo.
9: És un rotllo, sí senyor. Actualitzem el rànquing de les grans víctimes de l'Església Catòlica. En segon lloc, Joana d'Arc, cremada viva per heretgia. I passa al primer lloc aquesta senyora que li han mogut els contenidors dos carrers més enllà. I això és un rotllo.
12: Home, estic bastant d'acord amb aquesta senyora, perquè al final, escolta, el dia a dia, quan et toquen lo teu, que és en aquest cas el contenidor...
0: No deixa de ser un greuge comparatiu i una espècie de classisme, no? És que ve el papa i ara et desmuntem, no el teu dia a dia. Ara els contenidors te'ls foto, doncs... dues cruïlles més cap enllà.
2: A veure si llançaran una bossa al papa mòbil, ara.
3: Clar, reciclarà malament la gent, per culpa del papa.
0: Poca sensibilitat per la gent de peu una vegada més. Amb què acabem, Lillo?
2: Doncs mira, el món religiós també s'ha vist esquitxat pel futbol. L'encarregat de fer-ho ha estat Tomás Roncero, que ha volgut posicionar el papa Lleó XIV amb un equip de futbol. Ja que no diríeu mai de quin equip és el papa segons Roncero.
3: No m'atreveixo.
0: Ho va dir el papa Lleó XIV.
2: Ho va dir ell, però Roncero d'alguna manera justifica la resposta i ja li posa tota la... suca tot el pa i tota la salsa que vol.
13: El papa no puede ser el Barça porque es un club pecador. El papa sabe que el Barça ha pecado con Negreira, con las palancas, con lo de las... incluso de jugadores fuera de plazo. Entonces el papa lo que tiene es una lista así en el confesionario del Vaticano. Uh-huh. De gente del Barça que se te quiera confesar. Uh-huh. Entonces el papa no puede ser de un club pecador, puede ser condescendiente y bendecir al club pecador, pero de corazones de un club limpio y puro. Entonces, por eso es del Real Madrid, no porque sea de blanco.
12: Está grande.
0: Tanta ràbia que no sabria ni per on començar.
3: Amb el Roncero, a mi el que em passa és que, o sigui, el que està dient no m'interessa gens. És a dir, me la pela...
0: Te la rampampinfla?
3: Me la rampampinfla, sí. El papa, la religió, ho respecto molt, però no m'afecta. Però quan ho diu ell, de sobte és com, no, jo vull que el papa sigui del Barça. M'ho prenc com personal.
14: Pues te aguantas, macho.
0: És que, però fixa't, celebren que el papa és del Madrid.
15: És que
0: no hi ha res més a celebrar.
15: No hi ha
0: res
15: espanyol ni per hostia.
12: És com jo, no? Digo, como el madridista.
3: Cuidado.
12: Tipo, no? Que és del Madrid, no? Entonces, ahí está.
15: Has dit como yo, al principi de la frase.
12: Sí, no? Sí. Yo, sí. No.
3: Sí, pínchate a ti mismo.
12: Basta.
0: A l'Alt Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Demà repassarem què s'ha dit a la tele de la visita al Papa a Barcelona i tantes altres coses més al Matina Cuina, perquè aquí no parem mai.
3: Spoilers de la mà.
0: Mai.
16: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: El Matina Codina recuperant aquest èxit del 2000 de la música Eurodance.
1: Oh.
0: Tu e futu. Marc Puga, se t'ha sentit parlar, eh? Perquè no estem pel que hem d'estar. No estem pel que hem
2: d'estar. Bueno, vale, vinga. O sigui, tens raó, però... Vale, estàvem parlant d'un tema de feina, sí.
0: Ah, sí? Sí, sí. Mirem, quin és el tema de feina?
2: No, estàvem parlant d'un tema de què?
3: Mira... El dia final, que el sentim tots.
0: Digo, ara ho hem sentit tots.
2: Ara comença la selectivitat. I ara farem una secció de la selectivitat, perquè jo ahir vaig anar a la meva escola, a la Salle Gràcia, parlar amb els professors.
3: S'està inventant.
2: I d'aquest reportatge veureu un vídeo a l'Instagram, @rec105.
4: Parlant del Pere Alessi.
2: I amb el Sergi Ferrés estàvem comentant la música d'aquest vídeo per un tema de, bueno, temes comercials de drets, quina música posàvem.
1: Mira,
2: estàvem parlant d'això.
1: Mil vegades ens enganxes parlant de merdes, però aquesta,
2: justament,
1: et garanteixo que aquesta vegada, tot i que no hem de parlar, estàvem parlant de fer.
4: És a dir, que la culpa llavors és del Codina.
1: No, la culpa
2: no,
1: és nostra.
2: No és culpa ni...
1: Però és menys culpa.
3: Culpa del Canoso.
1: A mi no m'hi fiqueu.
2: Estic fent el programa i editant un vídeo, llavors, per això...
0: Marc Puga, de seguida, parlant de la selectivitat, amb un reportatge que ha fet a la seva antiga escola, la Salle. Dos minuts.
5: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
8: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarok?
14: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
15: Amb Uigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
16: Entra a uigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Uigo, sigues espavilat.
17: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
23: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
24: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
25: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
26: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
5: Matina Codina. A RAC 105, Matina.

0: efectivament és una cançó que et deixa sense respiració. Aquesta no l'escoltareu a cap altre lloc perquè és una exclusiva de RAC 105 que firma el nostre company de les tardes, Enric Font.
1: Sí, senyor, Enric, la gent de màquina, mastodonte, titán, jefe planta.
0: Li ha donat una segona vida, l'ha ressuscitat en argot eclesiàstic, aquest Breathless de Cors a RAC 105. 9 i 8 minuts. Fa 8 minuts que ha començat la selectivitat.
2: Wow.
0: I per això la Mar Puga en vol parlar, perquè ahir es va desplaçar fins a la Salle de Gràcia, l'escola on va estudiar ella, per veure sí. com es diuen aquests dies d'exàmens.
3: Home, estic molt contenta perquè ahir vaig tornar a casa meva, no? La Salle de Gràcia és com casa, és una família, jo estimo molt els professors i els treballadors d'allà.
0: Eres una mica pilota, no?
3: O sigui, em va passar una mica com a Blanquerna, que jo no sé desprendre les coses, jo no sé deixar les coses al passat, i jo a la Salle continuo anant i perquè els estimo. Si fos pilota, només els hagués estimat quan estudiava.
4: Els profes de la Salle et van ensenyar tantes coses com els profes de la universitat?
3: Diferents, sí, moltes.
4: No, perquè... no sé si m'has entès, però anava.
3: T'acabo d'entendre perfectament i no t'ho diré. Vale. O sigui, no t'interessa gens.
1: No, perquè no és legal.
3: Vinga, va, anem amb la Salle Gràcia. Ahir vaig parlar amb ells perquè és molt interessant saber com es senten els alumnes, però com encaren els professors, no? També la selectivitat. Els vaig preguntar. Ara.
5: Costa calmar els alumnes perquè estan nerviosos, perquè tenen molts exàmens en poc temps. Sempre hi ha aquest sentiment de responsabilitat i sentiment de culpa si alguna cosa no l'entenen, no?
3: Vosaltres també ho patiu.
6: Mira, al mateix temps que avaluen els alumnes, avaluen els professors. Sí, perquè depenent dels resultats que hagin tret en una matèria, tu ho has fet millor o has fet pitjor. Per això també els profes tenim una certa atenció quan arriba aquesta prova. Pensa que el temari que entra a la selectivitat és tot el temari. I tu has d'estar preocupat de he donat tot el temari o he donat bé, ho han entès bé.
7: Explicant-los que és només un examen, que no passa res, que endavant, que respirin, van ben preparats.
8: Molt maco. Però aquest any poc costat els han fet, perquè porten tot l'any de vaga.
3: Vaig parlar de les vagues amb ells, també. Convido a parlar amb professors.
1: Poca broma amb la vaga, que aquesta gent està perdent molts diners, Toni?
3: Ara.
1: Estan perdent molts diners cada dia que es queden a casa.
0: Oh. No, a mi m'ha agradat aquest sentiment de responsabilitat i de culpa que senten els professors, perquè és veritat que també s'estan avaluant ells mateixos.
3: Ells també tenen nervis.
0: Si tenen mala nota els alumnes, hòstia, potser és culpa meva, no?
3: Estem escoltant, que no ho he dit, al Pau Martínez, que és profe de mates, l'Alfredo Campins, que també és profe de mates, i el Josep Maria Nebra, que és professor de història, geografia, de coses de socials. Un històric, correcte. Professors històrics. Un d'ells, l'Alfredo, que era profe de mates i molt amic meu, em va preguntar com m'encarava jo la Cèlia en el seu moment.
9: I em has d'acabar la frase, la selectivitat és important, però...
6: Només serveix per classificar l'alumnat.
7: Només és una nota.
6: De manera que el que té la nota més alta tria, el que té la nota més baixa s'aguanta.
7: Sempre la pots tornar a fer.
9: Eres matemàtico o poeta?
7: Matemàtico, bueno, soy ingeniero.
9: Ah, bueno, fica, pues ni una ni la otra.
0: Però quan ha parlat de tu?
3: No, ara m'he equivocat de tall, però és igual. Aquí havíem d'acabar la frase.
1: Avalua l'Ernest, avalua.
3: Avalua'm, que m'avaluï. Res, que la selectivitat no és tan important, o sigui, sí que és important, però vull dir que al final ens posem una pressió com molt heavy, al final és una nota per entrar a la universitat.
1: Sí.
3: Bàsicament. Vaig parlar amb el Nebra perquè jo li vaig preguntar com han canviat les generacions, no? Des que jo estudiava a ara, perquè amb la IA, els mòbils i aquestes coses,
0: ara.
3: Doncs s'han notat algun canvi ells com a professors.
9: Has notat canvi de quan jo estava estudiant aquí a la Salle amb els alumnes d'ara?
6: Mira, el canvi es nota no d'una generació a una altra, sinó bàsicament d'un curs a un altre. Ara comptem amb eines com la IA, internet ja és el seu aliment diari, diguem-ne la pressió d'inspecció perquè, entre cometes, t'obliguen a aprovar, perquè és l'única manera d'acabar amb el fracàs escolar. Si aproves, no hi ha fracàs escolar. Ara és més, diguem-ne, relaxat, més fàcil, més... hi ha una sobreprotecció a l'alumnat.
9: Cosa que a vosaltres us deu dificultar la feina com a professors, no?, una mica.
6: Només has de veure les vagues que s'estan fent actualment.
8: Ara ha sortit el tema. És que ja està bé la broma.
3: La broma?
1: Que no és una broma!
3: Vinga, va. Nosaltres, la família Puga, la Salle Gràcia...
0: Ara, a mi m'interessa això.
3: Sí, ja. Vam ser molt feliços, perquè jo ens estimem molt, i el Víctor, el meu germà Víctor Puga, també va estudiar a la Salle Gràcia.
0: Bon estudiant, el Víctor, també.
3: Bueno, ara millor que ho diguin ells, perquè jo els vaig preguntar per mi, però sembla que recorden més el Víctor que la Mar.
6: La família Puga aquí és una institució, per tant, com se us podrà oblidar? Jo me'n recordo més del teu germà perquè em va costar molt més el teu germanet, no?
9: Va ser tutor meu, oi que sí?
7: Ostres, però no me'n recordo si ets tutor teu.
9: Home, doncs hauries de recordar-te, perdona.
7: Crec que no, eh?
9: Tothom se'n recorda del meu germà, o què?
6: Tu eres molt més dòcil, molt més humana, tocaves de peus en terra, coneixíem la família Puga i eres una bona estudiant.
7: No, però el teu germà va ser molt heavy, perquè va suspendre 10 al primer trimestre.
3: 10.
7: I va acabar passant de primer a segon.
6: I el Víctor també és molt maco, tot i que va costar molt més cursar-lo.
0: I com va passar de cursos prenent 10 assignatures?
3: Clar, per mi és molt important aquest tall pels alumnes que ens estan escoltant, perquè no tirin la tovallola. El Víctor va suspendre 10 assignatures, va ser un estudiant molt complicat.
0: Això és tràfic d'influències, devia anar tots els puguellar amb unes paneres.
3: Que no, cops de colza. I mira, i s'ho va treure la primera.
4: Tu padre le puso un piso.
3: I un
4: professor le puso un pisito o algo ya.
3: Que no, que s'ho va treure ell amb mèrits propis.
1: I és un Víctor i és un tio de bandera.
3: Sí, és tonto.
1: Jo el veig i li deixaria, vamos, els meus gatets 2 hores.
3: I que amb esforç tothom s'ho treu.
2: A veure, ha de ser difícil, perdona, suspendre 10. Sí. Quasi sense voler.
3: 10-11, 10-11.
4: Hasta el recreo.
1: Me l'imagino suspenent 9 i dient, va, intento suspendre una més que m'agrada, saps? Per arrodonir.
0: Sí, escolta una cosa, jo, el teu professor de català no el sentirem?
3: El meu professor de català...
0: Jo li vull fer unes preguntes, per exemple, on van quedar els pronoms febles que no fa servir?
3: Ah, ja et passaré el seu WhatsApp i parleu. Sí. Em deixeu molt de tonta en aquest programa, us agrada, eh?
10: Vaya palo, te ha soltado. Sí, pareces igual. Tenelo.
3: Està llorant.
0: Amb tot l'amor, eh?
4: Està llorant, no, l'Ídia.
3: El meu profe de català, ara no recordo qui era, però...
0: No, es nota.
3: Clar. Veus, el de castellà sí que el recordo bastant.
4: Sí. És important.
3: Vinga, va, els vaig preguntar als profes què recorden de mi al col·le. Escolteu. Bon record o no?
5: Molt bon alumne.
3: Home, molt bé. Digue'm, tu deixa'm veure la ràdio.
7: El Sebastián Vettel, que també t'agradava molt.
3: M'encanta. Molt bé.
7: Parlava molt de Fórmula 1, també. Sí.
3: És veritat. Ara vaig amb McLaren. Tu ara amb qui vas?
7: Jo, Ferrari, sempre.
3: I de música no et sona que m'agradés molt algú?
7: Melendi, potser.
3: Que donava la turra ja a la Salle Gràcia, eh?
7: Sí, donaves una miqueta la turra.
3: Home, ara dono la turra a la ràdio.
7: I què, els companys?
3: Res, no ho entenen.
7: No ho entenen.
3: Estan amb tu.
7: Vale.
3: Hi ha coses que no canvien, Alfredo.
7: I que no canvien, no? Aquesta alegria està bé.
0: És que tu ets com ets.
3: Oh. És que a mi ja m'agradava molt Melendi a la Salle. Llavors, pues, jo era amiga dels profes i parlàvem de Melendi. Mentre estudiàvem la selectivitat, posàvem Melendi.
0: Vas fer el treball de recerca sobre Melendi o no?
3: Mira, un dia us parlaré al meu TFG. TFG, TR. Vaig fer un 10.
5: Jo tengo TDA.
3: Es titulava...
4: Yo tengo tele en casa.
5: Y TDAH también.
1: No tiene nada que ver, nada que ver.
3: Es que luego la tonta del programa soy yo, perdona.
5: Yo me distraigo mucho, tío.
0: No es la tonta.
3: A veure, el meu treball de recerca era de cine, tele i teatre. Em va servir per saber què volia estudiar. I els profes encara se'n recorden, ahir m'ho deien, eh? I acabava amb una conclusió que deia: papás, quiero ser artista. És com la cançó de la Concha Velasco.
4: Un aplaudiment per la Marta.
1: Magnífica, meravella. M'ha encantat aquest reportatge.
0: Per allà on passes, deixes empremta. Bé, acabem amb uns consells dels profes o no?
3: Vinga, sí, perquè repetim que ha començat la selectivitat i jo vull que els nens i les nenes s'animin molt i, per tant, vaig demanar consells i tips per afrontar aquests dies.
6: Tot anirà bé. Estigueu tranquils, sobretot estigueu tranquils. Jo recomano molt als meus alumnes que entenguin l'enunciat. Dic, abans d'escriure una sola línia, esteu segurs que l'heu entès.
5: O sigui, els millors desitjos per ells, molta sort, el fet de que es puguin concentrar, sobretot que no estiguin nerviosos.
7: Respireu, sobretot. Agafeu aire, respireu, llegiu 2 o 3 vegades l'enunciat.
0: Si no et mors.
6: En segon lloc, amb calma. Hi ha temps, sempre hi ha temps per fer les proves. No es tracta de ser el primer a acabar, ni de fer-ho per la via ràpida, ni res.
5: Perquè els nervis, al final, sembla que fan que no surti tot el que necessita.
7: I que sàpiguen discernir el que és palla del que realment és bo.
0: Pausa, tranquil·litat, llegir l'enunciat, no
3: molta
0: córrer,
3: sort a
0: totes aquestes coses.
3: I gràcies a la Salle Gràcia, la millor escola de Catalunya. Queda dir jo.
0: Es nota, Mar, la veritat.
3: Home,
0: és que
3: mira,
0: sí que
3: mira
0: es
3: com
0: nota.
3: He sortit, es diu gràcies a ells.
0: Escolta'm, jo estic molt orgullós del que t'han ensenyat tots aquests professors. Des d'aquí un petó a la Salle, a totes les Salles i a tots els alumnes que fan la Salle. Gràcies, Mar Puga.
3: Bravo!

0: segurament l'himne més emblemàtic i més icònic de la Casa Azul, l'electropop i la revolució sexual, protagonistes aquí al Matí Nocodina. 4 minuts per sobre un quart d'hora del matí, 9 de juny, dimarts.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
0: I fidels a la tradició de fer la trucada llet nostra. Bon dia, Lluïsa.
2: No.
3: Oi.
0: Tornem a provar, va. Sí.
3: Alan, marca bé.
0: No ho intent, perquè espero que t'he desbloquejat,
3: sí,
0: potser.
3: Sí, sisplau.
0: A veure, és que aquesta és la trucada llet nostra i vull tornar-ho a provar perquè es veu que aquesta trucada és bastant fonamental.
2: Sí?
0: Val? Per l'efecte transformador que es pot produir en l'estat d'ànim de la nostra oient, Lluïsa.
3: Tens una capacitat per allargar les frases, tio. Ets molt bo, ets molt bon comunicador. Ets molt bon comunicador.
2: Big applause for you, baby.
4: No, i perquè molt lent l'Anna marcant els números,
3: sí,
4: també.
3: Sí.
0: Ara l'agafarà la Lluïsa. Doncs no l'agafarà, eh? Va, un últim cop, va.
2: Va, Lluïsa, va.
0: Sí que es pot. Sí que es pot.
2: Sí que es pot.
0: No, perquè
2: Mogollón.
3: Ah, perdó.
2: Perdó.
0: Hem d'animar la Lluïsa, que té un problema a l'esquena.
2: Ah,
0: i que es veu que porta 8 mesos de baixa.
2: Ostres, l'Alan li pot donar tips.
3: Perquè igual l'esteu fent aixecar del sofà per agafar el telèfon.
0: Ai, mira, tu.
3: Bueno, digue-li des d'aquí, Ernest, digue-li des d'aquí.
0: Bé, doncs el seu home, el Carlos, que li vol donar ànims perquè es veu que és un pal de paller, una paret mestra de la família, i que, malgrat doncs, aquests 8 mesos de baixa per una protusió lumbar, que no sé què vol dir això, sempre ens escolta i el primer que fa que cada matí, quan es lleva, és demanar-li a l'Alexa que posi RAC 105.
3: Ah, ole.
0: No sé si se li pot demanar en català a l'Alexa.
3: Sí, o sigui, si s'assembla prou, fa veure que ho entén.
5: Sí, tata, ve millor en castellà, que així t'entén segur.
0: Diu que això, que és molt alegre i que continua fent viure la vida d'una forma fantàstica a ell i al seu fill i aquestes coses boniques. Escolta'm, el que sí que farem és obrir línies al 902-47-705 per apuntar una de les persones que està escoltant a mans de la llet, per cert.
2: Claro.
0: De la llet nostra.
3: Si teniu una protusió lumbar, també.
0: Sí, exacte, sí. Vinga, va. 902-47-705. No he dit el telèfon, hi ha gent trucant. Oh. Serà el Carlos de Castelldefels. Hola, bon dia.
6: Hola.
0: Com et dius?
3: No. Encantats.
0: Mira, just quan has dit el nom s'ha tallat una mica per temes de cobertura. Aviam si pots buscar una mica l'antena...
6: Sí.
0: No, aviam. Com et dius?
6: Em dic Gemma.
0: Gemma, des d'on truques? Carinyo.
6: Caldés.
0: Caldés.
6: Ah, aquí al Bages.
0: Molt bé.
6: Moianès.
0: Fantàstic. Com comença el dia aquí a la zona del Moianès? Bé?
6: Molt bé. Ara vaig
0: cap a la feina. Esteu una mica fins als collons ja que des del centralisme de la ràdio es parli tant del Papa i no, per exemple, dels problemes reals de Caldés, per exemple? Sí.
6: Bueno, no. No entenc, perquè és on hi ha més població.
0: Clar.
6: Vull dir que no...
0: Sí. A Caldés sí. Hi ha hagut un moviment popular per aconseguir que hi hagi cobertura en aquest poble o no?
6: Sí, és una mica complicat, sí, la veritat.
7: Pensis que hi ha pobles que no volen antenes,
3: compte.
0: Ja, Gemma, quin dia t'espera avui? Què faràs?
6: Doncs res, això, anar a treballar, soc infermera.
0: Sí.
6: I després, pues, segurament anirem a alguna piscina municipal d'aquí de la zona, perquè fa calor, tinc canalla.
0: Molt bé.
3: Que guapo.
6: I res, sí.
0: Molt bé, doncs com s'ha fet tota la vida en aquest país, aplaudim la Gemma perquè és infermera i aquest país es paga a les infermeres amb aplaudiments.
3: Ara, sí, senyor. Això són com dues guàrdies.
2: I tant.
0: Escolta, entenc que has trucat perquè volies parlar amb nosaltres i perquè vols entrar al sorteig d'aquests 30 litres de llet i els dos packs de 4 potets de diversos làctics, no? I també aquest doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica, molt nostre per començar cada dia amb el matí a cuina i llet nostra, no?
6: Exacte.
7: T'imagines que ara diu no.
0: He colat ja la menció, m'entens, mentre li feia
7: clar,
0: la pregunta.
7: Clar. Sí.
0: Molt bé, doncs la Gemma, una amant de la llet i una amant del matí a Codina. Moltes gràcies, no pengis, carinyo.
6: Ja.
0: Fem el que podem.
3: Sí.
0: Va, Gemma, pots parlar amb l'Alan Lillo ja, eh?
3: Sí.
0: Vinga, ara tornem amb la Mònica Usart i el temps.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105.
9: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
10: Costellarro va bé. Gràcies.
8: Tria, no tria.
10: Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
11: Costellago, senyor.
12: Volkswagen.
13: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
14: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
13: Taxi? On sigui?
14: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
17: Carglass canvia, Carglass repara.
18: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
25: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
26: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: like a little prayer, eh? És com, quan dius el meu nom, és com una petita pregària, no? És com una oració, no? Quina cosa tan papal, tan eclesiàstica, no? I tan catòlica que ens ha quedat. Josh Fawad. A mi m'agradaria que sonés aquesta tarda a l'Estadi Olímpic amb les 40.000 persones que hi haurà allà, eh? I tothom... Però no, cantaran els Escolanets de Montserrat. Pai, ja,
1: està molt bé, també. Són molt macos.
2: Sí. Per què no ha vingut la Rosalia, tan religiosa i tan catòlica?
0: Ara, doncs mira, perquè la Rosalia té un programa familiar que ha fet que cancel·lés la seva cita amb els concerts que tenia als Estats Units, per tant, suposo que deu tenir coses més importants a fer ara mateix.
1: Has quedado retratado, Sergi.
2: Bueno, era una pregunta, una vegada que no vaig a fer hate. Sempre. Nois!
3: Va estar passant malament la família.
2: Em fa la sensació que els personatges d'aquest programa abracen cada moment que poden per humiliar-me. Pot ser?
3: No pot ser, Joan Maria, pot ser.
1: No digas eso, pito torcido.
4: M'ha fet pena ara. No, jo no, eh?
2: Ja, gràcies, Mònica. És que hi ha 40 personatges. Tinc la mala sort de treballar un programa on hi ha 40 persones i els 40 personatges i el seu presentador estan tota l'estona aprofitant per insultar-me.
4: Va, no li feu això, tio.
1: Vols demanar una a la carta que et recolzi?
0: Jo crec que la Bíblia hi deu haver un passatge que em diu, que diu, no? Que parla, deu parlar del karma, no? I de que tot el que tu sembres és el que reculls. Vull dir, Sergi Ferrer és un tio que normalment acostuma, no? T'ho dic des del bon rotllo i l'estima personal que tinc. Tu a la mínima que pots, fots una castanyeta a la penya. Llavors, clar,
1: què t'esperes?
0: Clar,
1: què t'esperes?
2: És carta de Juan a los Ptolomeos. Te jodes, no? Una mica.
0: No sé quin apòstol ho va escriure, però això ho dic.
1: Vols que et recolzi algun personatge? Demana.
2: De tant en tant. Ah,
1: no, allò... el que vulguis, tu.
2: Ara mateix.
1: Sí, quin vols?
2: Ostres, que difícil. A l'Herrera.
5: Herrera, en Cope, buenos días. Oye, no os metáis tanto con el pobre Sergi, ¿no? Que el hombre, oye, pensará como...
0: Ya te pros problemas, ¿no?
5: Exactamente.
2: ¿Qué problemas tengo, Carlos?
5: Bueno, tiene un pene que, vamos, que da la vuelta a la manzana.
2: Pero eso es bueno, a priori eso me gusta.
5: Pero también tiene su corazoncito torcido. Que hay que cuidar y mimar. Así que, oye, todo mi apoyo a Sergi.
2: Sí, sí, al final, els extrems es toquen amb la punta del pito torcido. Gràcies, Carlos.
5: Eso es, a ti, tontonau.
0: 9:31 minuts d'aquest dimarts 9 de juny, marcat per la visita del Papa a la selectivitat Les Vagues, i també un temps que potser és més fresquet que ahir, no?
4: A veure...
0: Espera un segon, que tiro Rosa dels Vents.
6: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Tot teu, Mònica!
4: Sí, vinga, va, comencem el dia de moment. Bueno, comença el dia, fa estona que ha començat, amb alguns ruixats ara mateix cap a la Noguera, al Pallars Jussà, també cap al Solsonès, a tocar del Ripollès també hi ha algun ruixat, i de fet ara al matí poden anar fent, sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu també més occidental, més cap a la banda de Lleida, i després a la tarda també sectors de la Catalunya central o l'interior de les comarques de Girona. En aquestes zones, on es mantingui més ennuvolat, baixa més la temperatura. Clar. Llavors a mi no s'ha de tancar.
0: Si no hi ha radiació solar, no.
1: Farà més viruji.
4: Bueno, viruji no, però menys calor. Menys
1: calor.
4: El viruji seria un dia de fred, no? El viruji seria més fred.
1: Correcte, menys calor.
4: Menys calor. I en canvi cap al sud, les mantenen les temperatures més altes i a més serà un dia de sol. Amb vent de tramuntana a l'Empordà i, com dèiem, amb aquestes temperatures que baixen, màximes d'entre 25 i 30 graus. Avui. Demà baixa una mica més la temperatura, amb algun ruixat de matinada cap a Montserrat. El Papa podria enganxar algun ruixat a Montserrat.
2: Com a la zera.
4: I després, altres punts del prelitoral, nord del país, durant el matí, algun xàfec.
0: Gràcies, el Papa. La intervenció magna.
2: És en italià.
4: Pirineu demà a la tarda, més probable cap al Ripollès. I després, dijous, alguns núvols, però sense pluja, i divendres i el cap de setmana més sol i temperatures més altes. I ara mateix, 23 graus a Barcelona, 23 també a Tarragona, 19 a Lleida, 22 a Girona i a Cambrils, i 18 graus a Sort.
0: Digui, digui.
7: Buongiorno a tutti.
2: Papa. Cuando, Chicago, eh?
7: Cuando ha dicho usted de mañana la lluvia, ¿dónde?
0: Monserrati.
7: A Monserrati.
4: La matinada, seria.

0: Tendrá que capotar la papa mòbil, tendrá que capotar per poder estar a l'aixopló.
1: Molt bé aquest català.
0: De la pluja.
2: A quina hora es lleva el papa?
0: A 6 del matí.
1: No dorm mai el papa.
2: No dorm, eh?
3: És el Dràcula.
0: Correcte.
1: Alguna cosa més? Digue-li adéu. Beneix la Mònica.
0: Oh, jo te beneixo en el nom del Pater, del Fill i de l'Espíritu Santi. Amén.
2: Gràcies. Ho necessitava.
3: Santi. És
2: no podia marxar sense això.
1: T'has notat ja una mica?
2: Sí. El Virugi.
0: Grazie, grazie mille.
1: Ho deixem aquí. Gràcies, Mònica. Gràcies, Lleó 14.
4: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Una de les cançons de l'estiu, aquesta nova versió de David Guetta, del clàssic de Milky, Just the Way You Are, 9:36 minuts, i ara ens arriba una última hora des del mar Mediterrani. Sergi Ferrer.
1: Sí. No vull generar el pànic entre els nostres oients.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Vienen los piratas?
1: No, peor, peor. Us vinc a informar que hi ha uns bussejadors que han enregistrat per primer cop al nostre mar Mediterrani.
3: Oh, okay. ¿Qué ha pasado?
1: Un exemplar de tauró blanc.
4: No, quina por! Quina por, un tauró blanc.
1: De moment està prou lluny, està a l'estret de Sicília, entre Itàlia i Tunísia.
4: No està tan lluny, està tocat amb una marea tonta.
1: Sí, no hi ha marees al Mediterrani, però bueno. Es veu que la troballa es va produir mentre estaven intentant retirar xarxes de pesca abandonades, que això en els peluts del mar els hi va fatal.
2: Clar.
1: Perquè s'enreden, saps? Se'ls hi fot per la cara.
0: És un dels meus principals terrors desbloquejats, eh? Vull dir, allò, agafar les ulleres de bussejar, de fer una mica de snorkel,
1: sí,
0: i veure un tauró blanc.
5: Sí, ai, sí. És el meu somni,
2: però ja ho has fet, ja ho has fet.
0: No, però sempre quan estiuejava a Calella de la Costa i em banyava, pensava, és que ja deu estar per aquí,
1: és que
0: el
1: sí.
0: Tauró blanc.
1: T'està esperant. Doncs saps quina és la manera de no tenir por dels taurons, Ernest? Coneix-los una mica més. Puja la música.
4: Oh! Oh!
1: Porto curiositats dels taurons, vale?
5: Ai, m'encanta.
1: Clar, mira, per exemple, sabríeu que poden detectar una sola gota de sang enmig de milions de litres d'aigua?
4: Quina por!
1: Això vol dir que si tens un petit tall al dit,
5: sí,
1: el tauró aquest des de Sicília pot dir, vaig a per l'Ernest.
4: Ostres!
2: Hola.
1: Vaig a per l'Ernest. Després, puja'm la música, Ernest. Curiositats dels taurons.
0: Si tasta la meva sang, la palma al moment, el tauró.
6: Està bé que cada vegada que puges la música no dius res de tiburon.
1: Del tiburon. Gràcies, Toni, per destacar el que era evident. Sabíeu que tenen un sisè sentit? Es veu que tenen uns òrgans que s'anomenen ampolles de Lorenzini, que no és un cubata. No, he dit ampolla. I es veu que poden detectar els camps elèctrics que generen els músculs. De manera que si l'Ernest té tanta por del tauró que s'amaga sota la sorra...
2: Ho detecta
1: i se'l menja! Puja la música!
5: Ara!
1: I quina mesura, no? Quan madeix un tauró? Perquè es fa una idea, les femelles poden superar els 6 metres i pesar més de 2 tones.
0: Mira, com jo.
1: I els mascles sabeu quan? Jo tampoc, perquè no ho he buscat. Ha dicho rayos del sol, eh? I per acabar, si teniu molta por dels taurons, saps on no has d'anar, Ernest? De moment...
0: Austràlia,
1: sí. No hi vagis...
0: Califòrnia, però... també, no?
1: Exacte. Bueno, sí, és anar provant llocs.
0: No, Califòrnia.
2: Sí. Hi mar.
0: Aquí al Carib també n'hi ha molt.
2: A Múrcia.
1: Hi ha una zona, sí, que es diu White Shark Cafe, que és el nom científic que li han posat a una àrea remota entre Califòrnia i Hawaii, on cada any s'hi reuneixen centenars i centenars de taurons blancs en una mena de cabro rock que fan ells, i els científics no saben per què van sempre a aquesta zona concreta. No és que hi hagi molt menjar, tampoc és que hi hagi gaires coses a veure.
0: Van de vacances.
1: Saps què diuen que van a fer?
0: Per què vas a Hawaii?
1: No, baixa. Saps per què van a fer? Saps què van a fer? Se'n van a tenir sexe. Puja la música!
0: Epa! Ah, va,
1: l'hòstia. Merda,
5: t'havia posat tiburó.
4: Oh, manxo. Tauró rock.
0: No, la gran pregunta és, aquest tauró blanc que està a l'estret de Sicília, com collons ha arribat aquí i per què?
1: És que es veu que al Mediterrani històricament n'hi havia i s'han anat extingint mica en mica. Llavors, clar, jo suposo que amb la pujada de la temperatura del mar els veurà millor. O sigui, és bo i dolent alhora. En qualsevol cas, he llegit també que tenen molt mala fama per la pel·lícula, perquè sempre hi ha algun surfista que li falta una cama, que tampoc passa res, però els humans en principi no formen part de la seva dieta. Sí. Moltes vegades el que passa és que es confonen.
5: Que són molt monos.
1: Si tu a vegades, si penses en un surfista tirat a sobre de la taula i nedant amb cames i braços,
2: sí,
1: des de baix... pot semblar una tortuga.
2: No m'ho imagino.
1: O una foca.
5: Ah, és veritat.
1: Clar, llavors els taurons van, proven i diuen, quin fàstic, això té gust de senglar d'Osona, però ja t'han arrencat un genoll.
5: Sabeu que a mi m'encanten els taurons. Sí, sóc mega fan, eh? Miro totes les pel·lis, tal, i ara us donaré una cosa, una exclusiva, que no saben ni els meus pares encara.
1: Ostres, t'estàs obrint en canal a nosaltres?
5: M'estic obrint en directe per dir que aquest estiu...
7: Atenció, vale, pitxa-la, vinga, dale.
4: Espera, que no estàs pinxada.
5: Em tatuaré un tauró.
4: Oh! Que peroles!
5: Sí, perquè jo m'agraden molt.
4: On te vas a tatuar?
0: On te'l posaràs?
5: En principi aquí. No, ho vull dir. En principi aquí. A mi no m'agraden els tatus que es veuen.
0: Està molt bé que ho assenyalis a la ràdio.
5: Perquè no ho vull dir. No ho vull dir. En principi aquí. Que no vull que la gent ho sàpiga. Però a mi no m'agrada que els tatus es vegin. I aquest se'n pot veure una mica, però home, bueno...
6: Que pel lloc que t'estàs assenyalant, és bastant probable que se't vegi. Oh.
5: No, sí, però sí, és igual.
0: Bé, Mar, volem ser els primers de veure-ho. Moltes gràcies, Sergi, per aquesta última hora sobre taurons, aquest estiu al Mediterrani. Ojo, cuidao.
1: Vigileu.
0: Ojo, cuidao.
2: Ja comença a fer-se...

0: meravellós!
1: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
5: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
4: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
6: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
7: Césped Solución.
8: Més informació a céspedsolucion.es.
9: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Això només passa
13: al Ja Tardes.
14: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio... de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, es gravísimo. Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
12: Ja tardes.
15: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
12: a RAC 105.
15: Amb l'Enric Font.
12: RAC 105.
15: La teva música.
1: Matina Codina.
16: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
17: No fotis.
16: Clama.
17: Jo sempre ric amb vosaltres. Sònia, millor manera de començar el dia.
16: Oh.
18: Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
1: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

0: Una cançó que queda molt bé en una estampa estiuenca, com pot ser, per exemple, una posta de sol a primera línia de mar, Miles Smith, amb Stargazing. El Matina Codina, 9 minuts i mig, i arribem a les 10. Abans volem repassar què passarà aquesta tarda a la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb el Papallós 14. Recordem que d'aquí 2 hores i 30 minuts, més o menys, arribarà a l'aeroport del Prat. Després a la 1 farà una oració a la Catedral de Barcelona, però l'acte gros és aquest que es farà a l'Estadi Olímpic amb 40.000 persones. Marc Puga, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què sabem d'aquest acte multitudinari?
1: Estava mirant que, bueno, acudiran unes 40.000 persones, es preveu. Estava mirant el mail perquè m'acaben d'enviar un correu.
0: Epa. Ah, sí?
1: Sí, i em diuen que per anar al lloc, això, de la vigília, he de signar un document d'autoresponsabilitat. Ostres, declaració d'autoresponsabilitat. O sigui, està super... em van fer enviar una foto per la policia. S'ha de passar una de filtres per veure el papa.
2: Digues qui te l'envia. Digues qui te l'envia.
1: Qui me l'envia?
2: Mira, obre el document.
1: No
2: mira aquí dalt, qui t'ho envia?
1: Arcabisbat de Barcelona.
2: L'arcabisbe directament, xaval, està l'Omella dient la puga esta que no entra.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Els cossos de Mossos d'Esquadra, deixin que li digui a la Mar Puga que ens ha arribat la seva fotografia que
1: li van
3: demanar, però que estaria bé que no ens l'envies fent morritos amb un selfie.
1: No era així. Aquesta. O sigui, t'hauran enviat una que no era. Vinga, aquesta tarda es preveu...
0: Recordem que tenim l'alerta antiterrorista 4 sobre 5, eh? Vull dir que...
2: Ostres, per culpa del pop?
1: No, jo tinc molta por. Aquesta tarda es preveu a l'Estadi Olímpic que, mira, el papa que està a punt d'arribar, que es faci un gran acte multitudinari, repetim, amb música en directe i actuacions. El nostre amic Alfred García.
4: Per tot el cos a gust de sal, el cotxe ple de sorra i tu cantant. Tonight, tonight, tonight, tonight.
0: Això no se sap.
1: Va fer un post. Sí. L'Alfred no se sap què cantarà. Va fer un post molt content de que actuava el papa. També va fer una story l'altre dia perquè estarà l'Álvaro Soler, que té una col·laboració amb l'Alfred.
0: Se sap si són artistes que han d'haver fet la comunió i han d'estar confessats, per exemple, perquè si no... Clar,
1: no ho sé, però l'actuació que a mi em fa més il·lusió perquè cantarà amb els Escolanets és la del Sergio Dalma. Oh.
0: Jo crec que des de les Olimpiades del 92 que no es viurà un moment tan històric i tan èpic, no?
1: Sí,
0: en aquell estadi olímpic.
2: M'ha faltat buhos.
1: Per veure aquesta actuació del Sergio Dalma en directe. Em sembla com... Uf, saps? Pell de gallina.
0: Jo crec que hi ha tres moments a l'estadi olímpic. El primer és... quan l'Espanyol va aconseguir guanyar allà en un partit quan ells jugaven allà de local.
5: Un partit que van guanyar.
0: Segon, Olimpiades del 92 i tercer, probablement, aquesta visita del papa amb aquests momentassos que hi estem vivint anticipadament al Matina Codina.
1: I que, a part del Sergio Dalma, també actuarà, que em fa també il·lusió, Sabor de Gràcia. El papa rumbero, veure el que és Barcelona. I quina rumba tenim a Catalunya, per
0: la
1: favor.
0: La rumba de Barcelona.
2: Està el papa fent catalana. Palmes. Si és que està el papa fent palmes.
6: Bona zera. De Barcelona.
0: T'imagines que s'agafa la sotana i comença a fer moviments rumberos?
2: Que guapo seria. O demana una guitarra i comença a
0: A fer el ventilador.
1: M'encantaria.
0: Que es deixi anar,
1: Durant aquesta vigília hi haurà reflexions, activitats culturals, parlaments, el papa arriba cap a les 8 aproximadament amb el papa mòbil i es farà allà el recorregut del papa mòbil, hi haurà una pregària multitudinària.
2: Salut.
1: Gràcies. Si no podeu anar o no aneu, que sou molts els que no anem, bàsicament, ho podreu seguir per Televisió Espanyola. A la 2cat es veurà, també a la 1. I si no, he llegit que hi haurà una senyal oficial per directe a YouTube. Podeu entrar al canal de YouTube.
5: Ah, sí? Sí. Podrà comentar pel xat.
2: Està en xoca, comentant-lo.
1: No sé,
2: està el papa, està el papa. No toquen els cojones, eh? Sàcate ja la sotana, esto no es un juego.
1: Sí, exacte. Mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp. Estic al grup de WhatsApp de premsa papa BCN.
0: Ostres. I què diuen?
1: I han enviat visita apostòlica contrasenyes. Ah, no, no sé.
2: Això no ho diguis a la ràdio,
1: Perdó.
3: Escolta, esperem, perdoneu que ve un petit comentari.
2: És el que m'has fet abans a la publicitat, és bo.
7: És un joc de paraules que la gent marxa a l'altra ràdio.
3: Esperem que no hi hagi gaires paparazzis.
2: Era un altre el que m'havia fet.
0: No, però és veritat que la visita del papa en general serà un Cristo, que hem resumit al Matina Codina amb un anunci que resumeix com si fos un festival aquesta visita del papa.
2: Com si fos, no, és que arriba un festival. La ciutat sencera de Barcelona acollirà el Papa's Fest.
1: Oh! Ave Maria!
6: Hola, fanàtics de l'Evangeli! Ja és aquí el millor festival del 2026! Arriba a Catalunya el Papa's Fest! Benediccions, litúrgies, misses, pregàries i tot en castellà para que lo entiendan todos! Papa's Fest! Els dies 9 i 10 de juny a Barcelona!
8: Vamos todo pa la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca.
6: Carrers tallats, escorcolls, afectacions al transport públic i moltes sorpreses més. Amb les actuacions de Arcángel, Julio Iglesias i Santana.
9: Santana, clar, Santa Anna, el Santana, la guitarra, ja me'n recordo.
6: I recorda, els primers 500 en posar la bandera del Vaticà al balcó rebran res. Però gràcies per ajudar-nos a veure que ets un panot. Com a veritat, us perdràs la primera aparició del Papa Lleó a Barcelona? Me cago en Déu!
9: Perdó, clarament no era l'anunci per dir això.
6: Papa's Fest, el primer festival on no importa si vens o no, el pagaràs igual! Ràdio Maria, emissora oficial!
10: 5 hores de ràdio matinal.
11: Hey, I'm Miley Cyrus.
10: Matina. Codina. Let's pretend.

0: Matina Codina.
1: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
2: Felicitats pel programa.
3: Felicitats pel programa.
4: Felicitats pel programa.
1: Matina Codina a RAC 105.
5: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
6: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
7: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
9: valorado
8: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
8: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
14: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare a Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: durant la setmana sóc un pollastre, un gall que canta cada matí aquí a Rec 105. Però a partir de dijous divendres ja sóc Dràcula, eh? Només surto de nits, com el camió de les escombraries. 10 i 5, hem començat ara amb Tame Impala i aquesta meravella, amb la veu de geni. Però la meva veu femenina ja sabeu quina és, la meva preferida, que és la de la Marpo.
1: Oh, que maco. La meva masculina és la teva.
0: Quin tàndem, quin duet, quin duet. Bé, arrenquem l'última hora d'aquesta edició d'avui, la número 1070 del Matina Codina, un dia marcat per les següents efemèrides i commemoracions. Ja pots apuntar per l'any que ve?
1: Què?
0: Que l'any que ve has d'explicar. Avui fa un any que va venir el papa allò...
1: Home, i tant, ara ho apunto.
0: Això s'ha d'apuntar perquè... Però vaja, d'altres anys, què hem de saber?
1: Ole, ole, ole. Avui s'atura el món. Jo avui estic extremadament feliç perquè és l'aniversari més especial de l'any per mi. Avui fa anys l'ànec Donald. Ai, és que no se'm trenca el cor. A més, el cazorla me limita i sí. Jo me moro. Per tot el matí dient-li, fes-me el petitó.
0: I te l'ha fet.
1: Oh, i tant. I li dic, digues això, i ho fa. Ai, no, jo no puc, m'encanta. És que jo sóc molt fan de
0: avui podríem haver fet un gag amb l'ànec Donald.
1: Home, l'any que ve el fem. Mira, no? És que amb el papa, la selectivitat, ningú ha pensat en l'ànec Donald més que jo. L'any que ve farem un gag de l'ànec Donald.
0: Saps que jo no... És a dir, no ha marcat la meva infantesa. Clar, és això,
1: l'ànec Donald. Faré una cançó i tot.
0: Quina és la particularitat de l'ànec Donald? De què va l'ànec Donald? És que no ho he seguit, de veritat.
1: És molt rabiós, s'enfada, té els nebots, però és que és superbo, en el fons té un cor supergran. És que jo sóc una mica... sóc com ell, saps? Bé,
0: doncs avui és l'aniversari d'una de les estrelles de la factoria Disney, l'ànec Donald.
1: Deixa'm dir a nivell periodístic, perquè la gent no sàpiga, que se celebra avui oficialment perquè és la data de l'estrena de la primera pel·lícula de l'ànec Donald als Estats Units, que va ser el 1934.
0: A mi m'agrada molt més la següent efemèride, que és aquesta.
1: Epa!
0: Com es nota que sóc un boomer.
1: Quina bogeria. El 1995 treia aquest disc, Jagged Little Pill.
0: L'Alanis Morissette.
1: L'Alanis Morissette.
0: I avui també hi ha efemèride amb Coldplay.
1: Que publicava XNA i aquest disc que fa 21 anys que sortia amb el tema Fix You.
0: I avui lamentem que ja fa anys que ens va deixar Pau Donés. Quants anys fa d'això ja?
1: Doncs mira, va morir el 2020, l'any de la pandèmia. Ens desconfinaven i ell moria fa 6 anys i avui des d'aquí l'hem recordat.
0: Tot un referent que abans de morir va deixar un llegat filosòfic, no? Consistent en viure, és urgent, i valorar les coses que tenim, que a vegades amb el frenetisme del dia a dia, la rutina, la feina, els nens, totes les tasques domèstiques, professionals, el FOMO de no perdre't les coses que passen en aquest món, no tenim temps d'aturar-nos i dir, hòstia, que bonic i quina sort haver nascut, no? Vinga, va, aniversaris dels famosos que no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, Marfuga.
1: Doncs ho hem dit aquest matí i ho repetim. Avui és l'aniversari de l'Aleix Manzano, el meu amic de la poma i la puga. Que deixa'm dir que segueixin poma i puga a Instagram, que sí. No ho he dit mai, aquest
0: Perdona,
1: programa.
0: Perdona, a què es dedica l'Aleix Manzano?
1: L'Aleix Manzano?
0: És un dels amics més grans que té la Marfuga, un immens comunicador. Sí, però on treballarà?
1: És com un germà. Està aquí a la Terra, d'un programa de la 2CAT, fent reportatges meravellosos.
0: Ah, molt bé.
1: I és fantàstic, i l'adoro, l'estimo, és com família. És d'aquests amics que no és amic, és més. I des d'aquí, Aleix, felicitats.
0: Doncs un petonet per l'Aleix, i qui més farà anys avui?
1: Doncs mira, l'expresident de la Generalitat, en Jordi Pujol, ara sí, fa 96.
2: En compliment de l'encàrrec que em va fer l'honorable president del Parlament, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria cinquena del nostre Estatut, correspon presentar davant d'aquest Parlament de Catalunya la meva candidatura com a president de la Generalitat.
0: I després van venir unes quantes majories absolutes.
1: The News, Matt Bellamy, avui fa 48 anys. I també hem de dir l'actor Michael J. Fox, que en fa 65, l'actor Johnny Depp, que en fa 63, i l'actriu Natalie Portman, que en fa 45.
0: Molt bé, Marfuga, moltíssimes gràcies, carinyo.
1: No, a tu.
0: Calla, que hem d'explicar...
1: Home, hi ha una notícia grossa.
0: Sí, que divendres passat es va estrenar Scary Movie 6.
3: Damn, damn. Be back!
0: Ho està petant al cinema, això, o què, Mar?
1: Ho està petant, perquè ha tornat Scary Movie, que són aquestes pel·lícules de terror que porten a l'humor, que són bastant desenfadades i es passen bastant amb el vocabulari i amb les escenes. Jo no l'he vist, però aniré aquesta setmana, perquè és la festa del cine. El cine el teniu a 3 euros i mig. Per tant, aquests dies, a veure Scary Movie, tothom. a Estats Units, atenció, ha fet aproximadament 55 milions de dòlars.
0: Bravo.
1: El primer cap de setmana.
0: Bona recaptació.
1: Superant els 100 milions de dòlars a nivell mundial. I a Espanya ha fet 1,4 milions el primer finde, així que està funcionant. No sé si és bona perquè no l'he vist, però m'ha dit Albert Buscarons que no acaba de ser del tot guai, la pel·lícula. Bueno,
0: doncs hi anirem per tenir un judici sobre aquestes paròdies mítiques i clàssiques
1: i
0: del món del cinema de terror. Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu sempre.
0: I d'aquí a 12 dies entrem oficialment a l'estiu.
1: Ai, senyor.

0: Megan Trainor, un artista 100% recensic. Estem trucant l'Aleix Manzano, comunicador d'aquest país, perquè és el seu aniversari. Bon dia, Aleix.
1: Bon dia, quina il·lusió.
2: Home.
1: Que no me ribori a totes i a tots.
0: Aleix,
2: carinyo per molts anys.
0: Per molts anys. Tens posat l'altaveu?
1: No, per què?
0: I per què et sento com si estiguessis dins d'una llauna, tio?
1: Ara millor.
2: A veure, aquest noi de ràdio, eh?
0: La veritat és que no, Aleix.
1: A veure, ara ha d'anar bé, això.
0: Sí, se sent, però sí. No se sent...
2: No nítid.
0: Perfectament nítid no se sent. Escolta'm, res, com ho celebraràs, tio? Aleix Manzano, quants en fas, primer de tot? Quants?
1: Mira, tot i que no ho sembla, faig 27 anys. Així que molt content.
0: Què vol dir?
1: 27 anys i molt ben portat.
0: Tu dius tu mateix, Està bé. És que amb tot el carinyo...
1: I ho celebrarem la família.
0: Però si que ho sembla, fa tants anys que triomfes, tio, que em sembles més gran per la carrera professional.
1: Em poses més anys, Ernest, em poses més anys.
0: No, jo crec que tens un esperit molt juvenil, però sí que, a veure, cara d'un nadó no fas. Tens aquesta barbeta i tal. Dius que ho celebres amb la família, amb la família.
1: Amb la família. Jo soc molt de celebrar amb la família el dia d'aniversari. I després amb els amics, suposo. Però tampoc soc molt de celebrar-ho, amb els amics soc molt ranci.
2: Jo, com a amiga, he de dir que mai ho celebro amb els amics, l'Aleix. Mai fa coses. Mai. Va fer els 18 i no va fer festa, va fer els 25 i no va fer festa. No, diu...
1: No, però els 30, és que m'estic esperant pels 30, que serà la festa grossa.
2: Va fer la grossa. Molt bé. 27, passant les coses.
0: Escolta'm, una diva com tu, Aleix, diguem-ne, no sé, dius que no t'agrada celebrar els aniversaris, que em sorprèn, tio, em sorprèn això, no sé, m'ha deixat una mica...
1: Sí, perquè jo soc més de celebrar els de la resta, per exemple, com sé que el de la mare és molt pròxim al meu, ho celebro també en aquell, i així m'estalvio la festa i pagar-la.
2: Exacte, clar. És un rata de manual.
0: La Mar Puga, que és la puga, i tu ets la poma. Tu ets la poma.
2: Oh, bé, la puga!
0: Aleix, suposo que t'ha enviat un missatge, t'ha trucat, com ha sigut la felicitació que t'ha fet la Mar Puga, que és la teva sòcia.
1: Home, doncs ha sigut molt maco. Jo amb text de WhatsApp, que ets de respondre encara, i sé que ha penjat una història a Instagram, cosa que també agraeixo.
2: Sí, és veritat, una foto dels dos.
0: Ets selectiva a l'hora de compartir a Instagram els aniversaris de la gent que estimes, o no?
2: Sí, vaig deixar de fer-ho papes i potser el germà faig tal, però fa un anyet o dos que no comparteixo gaire amb amics. I amb l'Aleix ja he dit, és que sí, vull... Si em ve de posar el dia,
1: Jo li estic molt agraït, a la Mar, perquè també és veritat que com la Mar té tanta influència, molta gent em felicita arrel de la Mar, cosa que jo també agraeixo, perquè a vegades penso, en recorden per mi o per la Mar.
2: Clar, jo he penjat l'història i ara tothom ha vist aquesta foto, que estem molt guapos, que és del dia especial.
1: Totalment, jo ja sé qui se'n recorda per això.
0: Escolta'm, podeu llegir el missatge que t'ha escrit la Mar o no?
2: Home, Aleix, llegeix-lo tu mateix.
1: Però... Home, el puc llegir puga, no passa res.
2: No, va, més era la
1: cinta. No hi ha res magà, no?
0: Endavant.
1: Vale, el de la cinta al matí, vinga, doncs vaig a llegir-lo. Per molts anys, amor meu, ara sí, perquè vam tenir un lío ahir. Passa un dia fantàstic. Dijous ho celebramos. Ets un 10 i t'estimo una barbaritat. Tinc molta sort de tenir-te i poder-te felicitar tota la vida. Ai!
2: És que ens estimem molt, Aleix i jo.
0: I d'on neix la vostra amistat, molt ràpidament?
2: Doncs érem embrions, des del Cor de Maria, anàvem a l'escola de monges amb 2 anys, Aleix, que ens vam conèixer. I
1: al pati de l'escola cantàvem junts.
2: Cantàvem junts.
1: Sí, era una barbaritat. I des de petits que dèiem, tindrem la poma i la puga, i mira.
2: I mira ara, poma i puga és una realitat.
0: Recordem que tenen un compte d'Instagram, la Mar Puga i l'Aleix Manzano, amb reportatges diversos, entrevistes a famosos, catifes vermelles, i sobretot molt d'entertainment.
2: Sí, molt d'entertainment.
0: Sou divertits i feu molt bon tàndem, per tant, estàveu ja predestinats, diguem-ne, des d'aquesta etapa acadèmica incipient.
2: És que ho dèiem al pati del col·le, dèiem... Sí. De grans, tindrem un programa d'entrevistes.
1: I la gent reia pensant que era una cosa falsa que mai no va passar. I mira ara.
0: Mira, jo t'he de dir una cosa, perquè el pressupost del programa ja el tinc totalment exhaurit i no en tinc ni per pipes. Si no, et fitxaria, Aleix Manzano, que ho sàpigues.
1: Gràcies, Ernest. És un honor que em diguis això.
0: No, home, ets un comunicador extraordinari. Un petonet i gràcies, per molts anys. Feliços 27.
1: Gràcies, equip. Gràcies, Mar. Us estimo a tots.
0: Adéu,
1: rei. Petonet. Adéu.
0: És tot alegria i puti...
2: Puti?
0: No, positivisme, volia dir.
2: Una puti. Ell és perfecte.
0: Anava a dir putivisme, no. Positivisme.
2: De tot un poc.
0: Necessito energia aquesta hora, ja, dels Doctor Prats, per exemple. Energia.

0: Matina Codina. El programa de ràdio més escoltat a la C16, a la C25, a l'A2, a la TV-3002 i a la BV-4023. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.

0: només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: La vida de la sorpresa, sorpresa.
4: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
5: Ella era una xica plàstica.
6: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
4: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
7: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
8: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
9: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Ocasión Plus.
13: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I si hi ha un aliment que es dispara pel que fa a les vendes a l'estiu, tot i que ja s'ha desestacionalitzat una mica, és el gelat. I ara viatgem cap als Estats Units, on hi ha una gelateria que s'ha fet famosa per vendre uns gelats amb uns gustos, amb uns sabors bastant curiosos, Marpuga.
1: Doncs sí, això ha sigut a Nova York, i és que hi ha una gelateria que s'ha fet viral justament per això, perquè hi ha gelats com el que direm ara mateix, d'un sabor molt especial, que és el que més ha cridat l'atenció a tots els usuaris, que és gelat amb gust a pasta de dents. Hòstia. I diuen que està bo, eh? O sigui, la gent resulta que li agrada.
0: Mira, m'agrada.
1: També tenen...
0: No te l'empasses a vegades, la pasta de dents?
1: No, a mi no m'agrada el sabor a pasta de dents. Sí, em deixa un bon regust de boca, però sí. Tant com per menjar-me-la, no.
0: Jo t'he de confessar que glopejo bastanta estona perquè m'agrada.
1: Sí, eh?
0: Mira, podries anar... Ho trobo un encert per part d'aquesta gelateria. Sí.
1: Doncs això no és tot, Ernest. També tenen gelats salats, com de salsa de soja o fins i tot de blat de moro.
0: Ai, mira, molt bé aquesta gent. És que jo la soja me la foto directament quan vaig al japonès.
1: M'encanta la soja.
0: La soja que queda allà, o sigui, me la foto directament igual que el wasabi, eh?
1: Sí, però com a gelat, no sé jo la soja, eh?
0: Soc un tio de gustos extrems i de vida extrema, en general.
1: Expliquen que alguns d'aquests sabors, és veritat que es creen per acompanyar plats com filets o sashimi, és a dir, que no són només com amb la terrina per menjar-te'ls, sinó que s'utilitzen per fer plats diferents. Aleshores, jo he buscat gelats reals que existeixen inspirat en plats que mengem nosaltres. I quins gelats existeixen que no diríeu? Doncs mira, existeix el gelat de carn o de filet, que està pensat per combinar amb alguns plats salats. També el gelat d'all. Aquest m'ha cridat molt l'atenció perquè el gelat d'all té un toc dolç per equilibrar la intensitat de l'all, però és veritat que té aquest regust. Seria una mica com un allioli congelat. No
0: totes aquestes experimentacions ja em semblen un pèl sobrepassades.
1: No, a mi no m'agrada. I després tenim el gelat de formatge blau, que combina una mica de notes dolces i molt salades per fer aquest contrast de dolç i salat.
0: Meravellós,
1: que
0: molt bé.
1: A vegades agrada.
0: Som molt fan dels formatges.
1: Sí, nosaltres també. Aquest gelat potser t'agrada perquè també hi ha de sabors de begudes com de cervesa, un gelat de cervesa, de vi negre, el clàssic de mojito, el de cafè o de vinagre, inclús.
0: Saps quin vaig provar a l'Estartit una vegada que vaig anar de vacances amb el meu amic Albert Ribas, que té segona residència a l'Estartit?
1: Oh, quin?
0: El gelat de Red Bull, tu.
1: És que a l'Estartit hi ha una gelateria la Xixonenca, allà al carrer Santana, aneu-hi tots, mira, que tenen gelats de molts sabors increïbles i supervariats.

0: a Vic hi ha la Xixu.
1: La Xixu.
0: La Xixu, també.
1: Et va agradar el de Red Bull?
0: Molt.
1: Sí, eh?
0: Sí, la veritat és que sí. No, a més a més, jo que sóc addicte a la cafeïna, bueno, una mica en aquests, aquests refrescos que activen el sistema nerviós central, a mi això m'agrada.
1: Jo sóc molt de gelat dolç empalagós, allò dolç de llet, Kinder Bueno, Oreo, saps? Allò guarro, guarro.
0: Tu ja ets una mica empalagosa, també.
1: Sí, també és veritat.
0: Vull dir que, eh?
1: Sí, massa.
0: Bé, quin és el teu gelat preferit, així, per acabar la secció?
1: El de la Xixonenca, el carrer Santana, de Kinder Bueno Blanc.
0: Jo diria
1: Kinder White.
0: Kinder Bueno, està bé, està bé, està bé.
1: Però el blanc,
0: és, és original, creatiu, no? I a més a més, remet a la infantesa.
1: M'encanta.
0: Està bé, està bé. Jo sóc del clàssic corneto de xocolata, amb la galeteta.
1: A mi, veus, la galeta no m'agrada. Jo sóc de gelat a la terrina.
0: Bé, un dia aquests parlarem més a fons dels gelats. Sí. Mentrestant, que sapigueu que si voleu, diguem-ne, viure aquesta experiència brutal del món de la gelateria, heu d'anar, això sí, a Nova York, per si algú viatja a Nova York pròximament, com es diu la gelateria?
1: Surprise Scoop. I després hi ha una surprise, la sorpresa, Scoop. S-C-O-O-P.
0: Sí, perquè escups el gelat del Duranguès.
1: Exacte.
0: Què més?
1: I després, sí? No, que després hi ha un altre, sí, que es diu East Village, que barreja, sí, com la cultura del barri, i fan gelats també interessants.
0: 10:35, gràcies, Marc Puga.
1: A tu!
0: D'aquí 12 dies entrem a l'estiu i ja comença a escalfar la

0: Dos minuts i tres quarts del matí. Seguim al matí de Codina escoltant un dels grans clàssics de Pitbull al costat de Neon, Nayer i Afrojack. Give me everything, qui ho donarà tot avui. Serà Xavier Pérez Izquierdo, gran company del món de la comunicació, periodista i presentador de l'acte central a l'Estadi Olímpic de Montjuïc aquesta tarda. El podem saludar ja perquè tenim tots els ulls posats ja en aquesta visita del Papa Lleó 14, que d'aquí a poc més de dues hores, a poc menys de dues hores ja serà a l'aeroport del Prat. Xavier Pérez Izquierdo, molt bon dia, bonic.
1: Bon dia, Ernest.
2: Hola, guapíssim, bon dia.
0: Quina il·lusió. Ha hagut de venir el Papa perquè et truqui, també.
1: Sí, sí, ja m'has dit aquest matí que no et puc trucar, no? Dic, sí, tu truca, que el Papa encara no ha arribat.
2: Exacte.
0: No, però que feia temps que no parlàvem, hòstia, i a més, els oients de RAC 105, de RAC1, et coneixen per totes les etapes que has viscut aquí en aquesta casa. T'agraïm molt que ens atenguis, però entenc que també et fa il·lusió, no?, tornar a aparèixer per RAC 105 aquí als matins, on ja havies estat al costat del Quim Morales i tota la família.
1: Sí, senyor, és veritat, perquè és que jo no entenc com aguantes aquest horari. Jo vaig dir, ja prou, jo no aguanto aquest horari.
0: Ja.
2: Muy dormir.
1: I això només està fet per tu.
0: Jo tampoc ho entenc.
1: Visca el matí a Codina.
0: Gràcies, bonic. Escolta'm, d'entrada, com va anar aquesta elecció? És a dir, per què ets l'escollit, no?
2: De Déu.
0: Sí.
1: Jo crec que, sí. Ernest, que sóc un pecador, per això m'han trucat.
0: Sí, no?
1: I
0: perquè...
1: com a pecador, sí. I com que el Papa Lleó XIV busca molt aquesta banda de la humanitat de les persones...
0: Sí.
1: Que tots els sants han estat pecadors, diu, anem a trucar un pecador perquè pugui presentar aquesta vetlla. I juntament amb la Mercè Raga, que també va estar a RAC 105,
0: sí. Sí.
1: Doncs estarem preparant aquesta vetlla, o sigui, preparant a les 40.000 persones de l'Estadi Olímpic.
2: Uau.
1: Perquè comencin a entrar. Primer començarem amb molta alegria, eh? I ara que estem a RAC 105 hi haurà molta música, també.
0: Sí.
1: No serà pas un concert, però és que hem d'afinar molt amb la lletra de les cançons perquè ens portin cap a aquesta pregària. I amb aquest el cor super, super alegre i super accelerat, doncs intentarem entrar una miqueta més en un moment més de pregària i meditació per rebre el Papa Lleó.
0: Sí.
1: I, bueno, de totes maneres, quan aparegui allò serà una revolució, ja t'ho dic ara. Però la idea és aquesta, anar preparant-nos cap a la pregària i sobretot perquè demà van airar la torre de Jesucrist, no? Aquesta torre, aquesta creu, que es convertirà en l'església més alta del món.
0: És bèstia, això. Escolta'm, Xavier Pérez Izquierdo, per qui no ho sàpiga, és un gran devot, un gran creient per tu. Entenc que és un somni, no?, poder conduir una mica al costat de la Mercè Raga aquests actes de l'Estadi Olímpic.
1: La veritat és que em fa moltíssima il·lusió, moltíssima, eh? Però també t'he de dir,
0: sí,
1: que no sé si és perquè dedicant-me durant aquests 30 anys als mitjans de comunicació i tractant amb tanta gent famosa, ja no els veig tant com uns grans ídols, no? O sigui, sí que el veig com el representant de Sant Pere aquí a la Terra, el representant de Déu aquí a la Terra, i, però vull dir que si no pogués saludar-lo, perquè circumstàncies múltiples, perquè clar, sí, pensa que hi ha un protocol de seguretat brutal, doncs no em passaria res, o sigui, jo estaria la mar de content igualment, no? Ara, que li puc donar la mà, saludar-lo i dir-li quatre coses, doncs també em faria moltíssima il·lusió.
0: D'aquestes quatre coses que dius que li diries, ens en pots dir una aquí al matí a Codina? És a dir, si tu tens l'oportunitat de tenir, jo que sé, una conversa de 30 segons amb el Papa Lleó XIV, què li diries, Xavier?
1: Li diria que escoltés el matí a Codina.
0: Que ets tonto,
2: home,
0: la veritat, eh?
2: Espero que li diguis, eh? Ara queda aquí gravat.
1: És el millor despertador que pot tenir una persona en aquests dos dies que estarà aquí a Catalunya.
2: Això,
0: que mira que n'ets de maco. De tot el que hi ha previst aquesta tarda, quin creus que serà el moment, diguem-ne, èxtasi, el
2: això,
0: moment de màxima emoció?
1: A mi, bueno, com que ja s'ha filtrat bastant això del Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, ahir van fer assaig general i t'he de dir que em van caure les llàgrimes en dues ocasions mentre l'estaven cantant.
2: Home.
1: T'he de dir que quan molta gent estava assajant la seva part,
0: sí,
1: en el moment que assajaven ells aquesta... Tothom va deixar de fer el que estava fent per poder escoltar aquesta meravella de cançó.
0: Molt emocionant.
1: I la Montserrat i el Sergio Dalma. Però és que era una passada. Em va encantar. Em vaig emocionar, t'ho juro, em van caure les llàgrimes.
0: És que té un poder, té una emotivitat aquesta cançó, no? I a més, escolta'm, ja que es parla tant del català, no? Jo crec que serà una de les notes catalanes de l'estada del Papa a la ciutat de Barcelona. Tu també ets dels que pensa que el Papa hauria d'utilitzar més el nostre idioma del que ho farà, o què?
1: Sí, clar, bé, de fet, la Mercè i jo parlarem 100% en català. Espero que el Papa Francesc, pobre, tampoc descansi. Però que el Papa Lleó, que sí, que dirà coses en català. El que passa que, clar, no sé si en 4 dies podrà dir alguna cosa més que... No sé, coses hi dirà, això segur. Hi haurà coses de la litúrgia que ell farà i que altres estaran aquí i també ho faran en català. I ell és una persona bastant políglota, com que ha estat missioner i ha viatjat molt per tot el món i ha estat allà als llocs més pobres, doncs a ells... coneix molt tots els idiomes, i els que són de llengua llatina, doncs de seguida podrà entendre, i crec que serà fàcil per ell parlar en català, vull dir que sí que crec que ho farà. Ara, el més important és el missatge que traslladarà, això sí, que crec que ens sorprendrà a tots.
0: Sí? És a dir, creus que replicarà alguna de les coses que ha dit a Madrid, o creus que pot dir alguna cosa nova avui a Barcelona?
1: Jo crec que serà nou, no deixa de ser el mateix missatge aquest de la humanitat que porta a sobre, però sí, crec que seran coses noves el que dirà. Perquè cert és que se'ns va demanar que fos una miqueta diferent, no?, el que passava a Madrid, el que passarà aquí a Barcelona, a Montserrat, el que passarà també a Canàries, no?, perquè no fos el mateix, perquè si no, pobre home, dirà, ostres, m'estic portant el mateix xou a tres llocs diferents, no? Llavors jo crec que allà ha estat bastant més festiu, aquí serà com una mica més com d'acollida, no?, més de, yeah, de reflexió, més com som els catalans, no?,
2: sí,
1: tot
2: així,
1: tot, més temperets i més de...
0: Anem acabant ja, Xavier Pérez Izquierdo. Tu t'ha fet mal que sigui del Madrid el papalló 14 o no?
1: No, m'és igual. Si és que és xulo també que hi hagi rivalitat. És com quan a vegades defensen alguns del Barça que desaparegui el Madrid, o al revés, alguns del Madrid que desaparegui el Barça. I dic, home, es perdria tota la gràcia que hi ha, no? I està bé que siguin d'un altre equip.
0: Estem parlant amb Xavier Pérez Izquierdo, periodista, comunicador. L'heu escoltat durant molts anys a RAC1 i a RAC 105 i serà un dels dos presentadors al costat de Mercè Raga d'aquest acte d'avui, l'acte central a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Pregunta profunda per acabar. En els moments convulsos que es viuen geopolíticament, en què les guerres, per desgràcia, estan al centre de l'actualitat, et costa més... menys o igual creure en Déu, Xavier Pérez Izquierdo? És a dir, la fe, jo quin paper que... juga en aquests moments de merda que viu la humanitat?
1: Jo crec que més, no? O sigui, així com molta gent parla del silenci de Déu, on és Déu quan hi ha guerres i tot això, jo crec que aquí hem de fer més l'esforç de dir, escolta, és que Déu ens ha donat la llibertat per fer el que vulguem, no? I nosaltres, els humans, hem estat els que hem creat aquests conflictes i ens dona tota la llibertat del món perquè siguem nosaltres que els resolguem. Jo crec que amb l'ajuda de Nuestro Senyor, sí, ho estem aconseguint. I, de fet, una de les persones que ho està fent molt per això és Sor Lucía Caram, que just minuts abans que el papa entri a l'Estadi Olímpic tindrà una sèrie de caravanes allà de la bondat, que li diu, sí, caravanes que seran amb ambulàncies, amb menjar. Ella estarà preparant-se perquè el papa pugui beneir aquestes caravanes que aniran directament a Ucraïna per buscar aquesta pau necessitada al món.
0: Doncs ho veurem tota aquesta tarda per la tele, perquè nosaltres no serem a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Et desitgem molta sort i no sé com van els nervis. Estàs nerviós, estàs motivat, estàs excitat? Quin és l'estat d'ànim d'aquest presentador de l'acte central a l'Estadi Olímpic?
1: Jo diria que bé. La meva dona diu que no, que estic molt nerviós, però jo diria que estic molt bé.
2: Molta merda, Xavi,
0: molta merda i
2: moltes, ho faràs molt bé.
0: Sí, i moltes gràcies per atendre'ns al Matina Codina. Un petó guapo.
1: Un petó molt gran. Molts èxits, de triomfar.
0: Som-hi.
2: Això tu.

0: no et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
1: A l'ataque!
2: Tengo que dar el extra.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
3: RAC 105 Barcelona. Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
7: Escupi.
6: Avui en fem servir moltes més.
7: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
6: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Autovivo Punes.
9: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punes.
8: Autovivo Punes.
10: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
11: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Bé, de seguida anem amb tu i amb la crítica del programa d'avui, però abans deixem que expliqui una qüestió sobre sostenibilitat energètica als nostres oients del Matina Codina.
2: Ai, clar.
0: A veure, no, perquè ja sabeu que la rehabilitació energètica dels habitatges és clau, companys, per reduir el consum energètic, millorar el confort tèrmic i reduir significativament la factura anual. Actuacions com l'aïllament de façanes contribueixen a reduir la demanda d'energia, mentre que la substitució de calderes de gas per bombes de calor, el que es coneix com a aerotèrmia, permeten cobrir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema altament eficient. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'ICAEN permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Per tant, entreu a icaen.gencat.cat, repeteixo, icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Allà trobaràs totes les eines pràctiques per avançar cap a un model energètic bastant més net, eficient i basat en energies renovables, Francesc.
3: I a més hem de cuidar el planeta i d'aquesta manera ho aconseguim entre tots.
0: Re, dos minuts i Toni Clapés, fes un petit spoiler de com ens has vist avui molt ràpidament, així perquè segurament ens has vist malament. No?
1: Bé, erràtics, erràtics a l'hora de presentar algun tall, en concret un tall de tele de l'Alan Lillo i...
0: Vaja tela.
1: I bé, diguem-ne que relativament encertats a l'hora de triar altres temes. Bueno, parlarem del Sergi Ferrer.
0: De seguida el Toni Clapés passa a Repulsa. Aquí al Matina Codina. Re, dos minuts.
4: Hola.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció 100 Sand de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
9: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
10: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
11: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4,500 € a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Ocasión Plus.
14: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
13: Ben, ben, ben.
14: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
20: Matina Codina.
19: Un programa fet per persones de carn i ossos.
20: Felicitats pel programa.
0: Vinga, avui fregant el pal, Mig minutet i les 11 del matí abans de marxar. Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Va, anem amb, anem amb la valoració. Sí. Comencem amb el, millor, perquè bueno, avui el Sergi ens ha fet un monogràfic d'animals. O sigui, en les seves intervencions ens ha parlat de la fauna marina amb les meduses aquestes de la costa i la banda electromagnètica.
0: Sí.
1: Bueno, mica un tema estrany de comentar.
0: Però això és bo, no dius?
1: Sí, sí, ara, ara ho desgloso. Després ens ha parlat d'un lloro que té una dona brasilera a casa seva i ens ha posat una sèrie de talls on anàvem escoltant el lloro.
0: Sí, discutint amb la senyora, sí.
1: I la darrera intervenció que tenia l'ha fet servir per il·lustrar-nos sobre els taurons blancs i les seves característiques. Joder. No sé a què ha vingut aquest rotllo guaco-guaco, xato, però...
2: Era per descomprimir una miqueta amb el tema del papa.
0: Sí.
2: Desengreixar i tal. Llavors he pensat, tothom està amb el tema del papa i la turra del papa, dic, dona-li a l'oient del matí a Codina quelcom al que agafar-se. No,
0: que nosaltres som fans dels peluts aquí al matí a Codina.
1: Clar, ja es pensa que les meduses eren un temón.
2: No t'ha semblat interessant,
1: Insisteixo, per mi això ha estat el millor perquè, per ser tu, prefereixo que parlis d'animalets que no de les teves queixes i crits habituals.
2: Ja deia jo. No hi ha res pitjor que una persona queixant-se tota l'estona, Toni?
1: O sigui que avui el millor has estat tu i els teus animalets.
0: Molt bé.
2: Escolta, gràcies, suposo.
0: Ho diu amb to, com de fàstic, però és el millor programa.
2: És que fins que no ha tornat a dir el millor del programa, jo estava convençut que era el pitjor.
0: No, no, espera, que el pitjor està l'Alan Lillo avui, no?
4: Un spoiler.
5: Ja era hora, perquè no el diu mai.
0: Ho ha avançat abans de la publicitat.
4: No era spoiler.
1: Amb la secció de tele, que bueno, no només ha tret un tall del programa aquest putrefacte de les Onsoles, sinó que, a més, no sap de què va el tall. El Lillo ens explica que una reportera saluda el papa, però en el tall escoltem que li demana especialment la benedicció de José María. Els oients no sabem què...
0: És que no sabem qui José María és.
1: Per què fa això? Però l'Alan, que és qui ens presenta el tall, tampoc. De fet, fixeu-vos que quan surt el tema, dissimula... El Codina fa una espècie d'acudit...
0: Dolentot. Bueno, jo és que no sóc humorista, jo,
1: I l'Alan riu de manera molt forçada per treure-s'ho de sobre.
6: Exacte, es va emocionar, i quan justament el pontífex passava per davant on estava la reportera d'aquest programa, van connectar en directe i ho van viure. Bueno, va ser una emoció tremenda,
13: Ahora sí que viene. Y detrás una furgoneta.
21: ¡Tranquilidad!
13: ¡Santo padre! Mira, y lleva una bandera del Vaticano.
21: Con una intensidad que yo no puedo.
13: Mira, lo vamos a vivir. Es que lo vamos a tener delante. Son soles. ¡Míralo, Santo Padre! ¡Ay, Padre! ¡Bendiga José María! ¡José María, Padre! ¡Santo Padre! ¿Está feliz? ¡Está feliz en España! ¡A José María! ¡Bendiga José María, por favor!
0: Aquesta reportera que demanava la benedicció per un tal José María.
6: Sí, no sabem ben bé...
0: No, tenint en compte el viatge ideològic i polític del programa, podria ser de José María Aznar, tranquil·lament.
6: Sí.
2: I ja està.
6: És veritat que
2: ja està.
6: Ric una mica forçat. Això no ho sé, t'ho juro que no ho sé.
0: Ens hem quedat amb el dubte de qui és el José María.
2: I el Trancas i el Barrancas no insulten l'Alan, no, avui, que és el pitjor del programa.
6: No t'enteres de nada, infórmate un poco.
4: Pelota.
5: No té mèrit, Sergi, estan insultant perquè els has dit que l'insulten.
2: Ja, és que no surt d'elles, només em insulten a mi.
4: De verdad, tienes razón, la del chichi torcido.
5: ¿Qué dices, chichi torcido? No se puede tener el chichi torcido.
2: Ojo, que si els dos tenim l'angla i...
5: Estudia.
0: Et sorprendries.
6: Sí, i tant.
0: Et sorprendries.
4: Tu quantos has visto, que sabràs tu.
2: Va, nois.
5: Que sabràs tu los que he visto.
0: Nois. 11:03 del matí, moment de saber la nota que ens queda avui al matí a Codina, tenint en compte que ve el papalló 14, un 14 estaria bé.
2: Hola, com a la Cele.
1: Per un programa on no s'informen de les coses que ens presenten en antena.
2: Desinformació constant. És que és tonto.
1: Va, però que ha substituït els crits del Sergi per animalets marins.
0: Quina crítica més rara.
2: Mai m'havien posat aquesta nota.
1: La nota del matí a Codina d'avui és... un 4.
2: Home! Culpa de l'Ala.
0: Bueno, esperem que els alumnes que avui s'estan examinant de la selectivitat treguin més bona nota.
6: Sí.
0: Escolta'm, res, ara ja nosaltres deixem de ser protagonistes, marxem a esmorzar entre altres coses perquè només es parla del papa i nosaltres ja estem cansats.
2: No podem més.
0: Ja no arribem. Que arriba dos
22: a Ucraïna, però ja sabeu, i parlarem d'aquí una estona.
2: Ja sabeu com és sol.
6: Què és això?
0: Ah, no, perdoneu, és que sense voler s'ha colat el Collboni parlant del papa. No, que el Collboni ha dit que demà serà una jornada molt important per la visita del papa perquè es culmina la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
6: I encara no ha arribat.
0: Et felicito.
2: Gràcies, Jaume, ho apuntem a la llibreta de l'Alan.
0: Et felicito.
23: Lluita socialista.
0: Bé, demà hi tornarem a partir de les 6 del matí. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Alan Lillo, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
5: Adéu, me'n vaig al Prat.
0: Cazorla, moltíssimes
2: adéu,
0: gràcies.
2: Adéu, jo no vaig al Prat.
0: I també al Xavi Pardo, a la Mònica Usart i a l'Arnau Molet, que ha parlat amb nosaltres abans de les 7. De fet, ara agafa el relleu. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Sigueu feliços i quedeu tots beneïts. Vinga, adéu-siau.
1: Adéu. Adéu.
3: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
7: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
3: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
7: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
3: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
7: RAC 105.

0: És una cançó country, torna una mica als seus orígens la Taylor Swift amb aquesta que és la banda sonora oficial de Toy Story 5, pel·li que, per cert, ve carregada de cameos interessants.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Per exemple, ja sabem que hi apareixerà Bad Bunny i que també hi haurà la veu de Bizarrap. Estarem pendents a veure si n'hi ha alguna altra. En fi, amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, dia 9 de juny. Ens hi posem després del Matina Codina. RAC 105. I ara amb aquest Wherever.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
3: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
4: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
5: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
10: Citroën.
9: Consulta Citroën.es.
1: RAC 105.

0: Mira'l, el Marcos, que diu que va borratxo de festuc, eh? Déu-n'hi-do. Per emborratxar-te de festuc n'has de veure molt, eh? En fi. I també ve a recordar-nos, doncs, que no es diu pistatxo, que la manera bona de dir-ho en català és festuc. I ho fa amb aquest ritme, amb aquesta energia, amb aquest bon rotllo que ens ha enamorat absolutament a tots i que per això, doncs, forma part de la teva música i forma part de RAC 105. Va, que a mida 2:15 d'aquest dimarts... Anem a fer uns xarrups, va.
1: RAC 105. La teva música.
0: I ho fem amb Lady Gaga.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: És Bruno Mars amb la seva energia positiva i amb aquesta cançó que es diu Just Might, que forma part del seu darrer treball, del seu darrer disc. Es diu dir romàntic el disc, eh? No enganya, perquè sí, el tio ha tornat romanticot, ha tornat una mica nyonyo, no? Sí, sí, sí. Aquesta t'he de dir que és la cançó més animada que té i que té aquest toc més funky, més disco, que ens anima moltíssim. Per això te la proposem aquí a la teva música, RAC 105. Va, superant el punt de 11:45 del migdia. I això no para, el bon rotllo, el bon ritme, l'energia positiva. És que ets al lloc correctíssim, eh? Ets a casa, ets a la teva música, RAC 105.
1: RAC 105, la teva música.
0: Aquest és Nicky York, que fa un parell d'estius ens va enamorar. Amb aquesta cançó es va tornar molt viral a les xarxes socials i que ens anima a gaudir d'aquest dia meravellós que fa a Catalunya. Sant Ruf!

0: Rexen 5 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
4: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
3: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
5: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
6: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
7: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
8: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
7: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
8: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
9: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
0: Rec 105.

Uau! Has flipat o no? És la veu de Leire Martínez. Sí, sí, la ex-cantant de l'Oreja de Van Gogh, que ara ha començat el seu camí en solitari. I bé, aquí la tenim col·laborant amb Buhos, amb aquesta que es diu No hi ha pla B, en català. Quin bon català que té, eh? Recordem que ella és basca. Escolta'm, i parla català millor que molta gent. En fi, va, direcció 3 quarts. De 12, ara posem-hi pressió amb aquesta cançó que parla, doncs, de... el desig carnal, no?

Perdón. A veure, Rosalía ha hagut de cancel·lar la gira que l'estava portant pels Estats Units per un tema personal que no ha transcendit, que no sabem exactament què és. El que sí que sabem del cert és que ara, actualment avui, està a Barcelona. Això què vol dir? Doncs que comencen a sortir titulars de veure si finalment Rosalía podria actuar durant la Vella del Papa a l'Estadi Olímpic. No ho sabem, eh? De moment tot són rumors i haurem d'esperar a veure què passa aquesta tarda. Però no seria la primera vegada que Rosalía apareix a un lloc així per sorpresa. De fet, també ho va fer el concert per Palestina, que es va fer al Palau Sant Jordi. En fi, va, direcció a les 12. Aquesta tarda sortirem de dubtes. Aquest és Miqui Núñez, un altre cop.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Medishore. Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.

0: Ell es diu Alex Warren. Apareix a les xarxes socials, especialment de TikTok, on allà té moltíssims seguidors. Va començar fent balls, eh? De cop un dia va cantar i tothom va dir... Caram, que bé que sona.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I a partir de llavors s'ha doncs, convertit en una estrella internacional. Arrenquem nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 12 del migdia. I aquí seguim acompanyant amb el bon rotllo característic d'aquesta santíssima casa, RAC 105. I aquesta és Dua Lipa, que s'ha casat, sí, recentment. Primer ho va fer en secret. Aquest cap de setmana hi ha hagut bodorrio, eh? Amb molts artistes convidats. New Rules!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar.

Doncs aquest tio es diu Josh Fawaz i diràs, ostres, no m'acaba de sonar el nom. Doncs no, no et sona perquè és un tio que acaba de sortir una mica de TikTok, d'Instagram i d'aquest món de xarxes socials, però està fent versions molt interessants de cançons mítics de la música, com podria ser doncs aquesta, ni més ni menys, que de Madonna, eh? Like a Prayer, sonant aquí a RAC 105, superant el punt d'un quart d'una. I atenció, perquè ara la Marina, que sí, encara està morena, eh? Aquest estiu també.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: nosaltres ens agrada Olivia Rodrigo i a ella crec que li agradem nosaltres. I per què ho dic això? Doncs perquè ja va passar per el Barça, va formar part de l'equipació oficial del Barça, es va passar una setmaneta per aquí de vacances i la setmana passada també va venir el Primavera Sound de sorpresa. Va fer una actuació al costat de The Cure espectacular, que sempre ens quedarà al record. Això era Drop Dead. A veure, anem amb presses a tot arreu. I saps què és el que no espera? La teva salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca als va 917-700-700 o entra a liniadirecta.com 917-700-700 o liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: La teva música.
0: Va, direcció 2:15 del migdia. Ara Katy Perry, Teenage Dream.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105.
3: Aquesta setmana destaquem dues novetats: la col·laboració entre els Búhos i l'Eire Martínez, No hi ha pla B.

0: RAC 105. Sempre al dia de les millors novetats. La teva música.
1: És el millor que hi ha.
2: Terce.
3: This is Calvin Harris.
4: Hola, RAC 105.
5: M'encanta la vostra ràdio.
6: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus. RAC 105.
7: Ja comença a fer-se clar.

El sol, arriba la calor i a RAC 105 comencen a tornar cançons com aquesta de Caigo, que és el rei del Tropical House, i que això, a davant del mar, amb una cerveseta a la mà i unes olivetes, jo crec que és un planàs. La que es diu Firestone i sona també, evidentment, aquí a RAC 105. Va, camí de 3:15 i ara és el moment d'una de les veus més importants del panorama internacional. Ell és Teddy Swims. I amb aquesta que és, per mi, l'excel·lència musical. Quin talent, quina classe, quin tot que té aquest artista, que, per cert, vam descobrir no fa pas molt. Però ens ha encantat, eh? Es diu Bad Dreams.

Copes a l'aire. Anem a brindar per la festa major del poble de Maria Jaume. Sí, és Sant Domingo, la festa, i de fet ha titulat així aquesta cançó i el disc sencer. Perquè vegis doncs, la importància que té per ella les seves arrels mallorquines, sí, amb aquest accent que tant ens agrada. Sant Domingo forever. RAC 105. I camí de la una. Ana Mena i Belinda.

0: fer sol.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
7: Per trobar bona música.
8: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
9: Sí, Locarti.
10: Mi penya del Raxen 5.
11: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
12: Família de Raxen 5.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
15: Som els Tiet.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
22: no cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots cinc.
26: Això és Raxen 5.
27: Un besinho.
28: A Raxen 5.
29: Merci, besito.
30: Raxen 5.
31: Sempre apostant per la música en català.
32: Raxen 5.
33: What?

0: El Siderland, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Tututuru, cançó que segur que coneixies perquè s'enganxa això més que un xiclet. Tothom l'està cantant. L'altre dia anava pel carrer, i no és broma, i un nen que anava darrere meu amb la seva mare es va posar a cantar aquesta cançó, així de manera espontània, Tututuru de Siderland. És que és viralíssima, escolta'm.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Pràcticament 3 minuts són els que passen de la 1 del migdia aquí en rigorós directe en aquest dimarts, dia 9 de juny, dia que arriba el Papa a Barcelona. Sí, tenim mitja de ciutat tancada. El que no sabem és si en aquest espectacle que fa ballarà una mica o no. Jo crec que no. El que sí que potser hi ha ballarins per al que hem anat veient a Madrid. A veure si algun... balla com ho feia, o com ho fa, vaja, Mick Jagger. Aquí Maroon 5 amb Christina Aguilera cantant aquesta cançó, intentant reproduir aquests balls que fa l'artista. Move like

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rock 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

És la Shakira amb aquesta cançó que es diu Zoo i que forma part, doncs, de Zootropolis 2, la pel·lícula. Va, moltíssima atenció perquè tenim aquí un any més el Clotilde Fest. Iepa! Doncs sí, el cicle de concerts de l'estiu de Barcelona, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. El dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro, per exemple. Sí. Però no estarà sol, eh? També hi serà la Naina.

Sí, no? Doncs va, que t'ho posem molt fàcil. Entra ara mateix a rac105.cat, allà trobaràs un formulari, l'omples i a veure si estàs de sort i pots venir a ballar una mica, encara que no en sàpigues. El 25 de juny a les 8 del vespre, el Clotilde Fest 2026. Als jardins del Palau Robert, que és un entorn immillorable, cerveseta fresca, ambientàs, bon rotllo, bon ritme, artistes en majúscules, i tot això amb la col·laboració, evidentment, d'Estrella Damm. Va, no t'ho perdis, eh? Entra a rac105.cat i omple el formulari ja, perquè les entrades estan volant. RAC 105.

Doncs aquesta és la Rihanna, amb aquesta cançó que es diu Only Girl in the World. Una Rihanna que, per cert, la tenim immersa amb el seu imperi, podríem dir, cosmètic, però al nivell musical, doncs, de moment la tenim desapareguda. Esperem aviam si torna. El 2026 va dir que seria el seu any, però no. Ara, és l'any de Bruno Mars, això sí que no estic segur.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: El cotxe.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: No volen quedar-se sense feina?
2: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menxes amb... I més RAC 105. RAC 105.
4: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

Doncs aquí el tenim, Joan Dausà, que aquest cap de setmana passarà per el Cabró Rock. Recorda que és divendres i dissabte a la zona esportiva de Vic, amb artistes brutals i amb una emissora oficial d'escàndol, que és que som nosaltres, saps? Hem de treure pit, no?, tant en tant. Va, que superem el punt de dos quarts de dues del migdia i ara és el moment de Lady Gaga i Ariana Grande juntes en una proposta que coneixes i que es diu Rain on Me. Esperem que no, que no plogui massa aquests dies. Que s'esperi la setmana que ve, home. No té pinta, no té pinta.

0: Doncs aquí tenim els Tiets amb una cançó ben estiuenca. De fet, va ser una de les cançons de l'estiu de l'any passat. I mira, ens ve de gust recordar-la perquè ara doncs, surt el sol, fa caloreta, no? I es posa bé aquest tàndem sonant aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
0: Tres quarts clavats de dues, ara Air City amb Madame Levine.

Doncs aquí els tenim, els Imagine Dragons, amb aquesta cançó que ens anima a moure una mica l'esquelet, no? Sí. Amb aquesta que es diu Bones, jo que em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Mulet. Un plaer haver-te acompanyat aquest matí a dimarts, demà més, eh? Sí. A les 11, després del Matina Codina, com sempre. I ara s'hi posarà l'Albert Buscarons amb les millors cançons. Però abans, és el torn de Ed Sheeran amb aquesta cançó que es diu Bad Habits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Y Bustamante, buen día.
12: Buenos días a todos, me cago en 10.
11: Bueno, no.
12: Dame un abrazo, joder. Si pudiera tirar atrás y hablar con aquel chaval de San Vicente la Barquera, le diría...
13: Ay.
12: No te peines con la raya en medio, que pareces tonto, coño. Aparte, le diría, tú vas a cantarle un día al Papa de Roma. Y no se lo iba a creer, de verdad.
11: ¿Com és el Sant Pare David en les distàncies curtes?
12: Encantador, encantador. És un hombre... ¿Tú sabes aquellas personas que de repente estás con ellas y tienes la sensación de que las conoces como de toda la vida?
11: Home, i tant, sí, sí.
12: Pues no, no es ese tipo de persona. Le regalé una colonia a Bustamante.
11: ¿Qué dius, ara?
12: Para el papamóvil.
11: No, para el papamóvil. No.
12: Se la ha puesto en el retrovisor de dentro, como si fuera un ambipur.
13: Molt bé.
14: Papa s'ha hecho delici, por culpa tuya.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: Tota una superestrella és la nostra Aitana, la cantant de Sant Climent de Llobregat, que continua de gira, triomfant per allà on passa, no pot ser d'una altra manera.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: I així et saludem un dia més a les 2:03 d'aquest dimarts 9 de juny. Què tal? Parla l'Albert Buscarons. Com sempre, l'hora de dinar la passem plegats. T'he preparat un menú avui de 5 estrelles. Volies una cançó que recordi l'estiu? Doncs aquí tens la d'Edward Maya. La recordes, oi? I tant que sí. Stereo Love.

0: Millor música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
5: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Lacoste, New Balance i Sunglass Hut, per menys, en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

un artista únic. El reconeixeríem amb una pinça tapant-li el nas, perquè només ell té aquest estil tan seu, tan Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti. És una altra de les cançons que formen part del seu últim disc, Nexo. Va, que seguim amb ganes de festa i de celebració i de veure els Oques, entre molts altres, el Cabro Rock, que ja arriba aquest cap de setmana, divendres i dissabte, com sempre, a Vic. Ultimíssimes entrades a la venda. L'escol, com diuen els aeroports, a cabrorock.cat per veure tota la gent que estimo.

Una cançó que encara avui continua guanyant en popularitat, agrada cada vegada més. Aquesta de Tame Impala, amb geni de les Blackpink. El Dràcula. No sé si és la teva criatura de terror preferida, si ets més de Frankenstein d'una altra, tant si val. Ara, és molt tendre tornar a escoltar la veu de Justin Bieber així, quan encara ni havia fet el canvi de veu. Va ser el seu primer número 1 mundial, Baby.

0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
1: amics,
0: rialles,
1: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Un altre cop el teu amic al nostre sofà al llit.
3: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
2: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
0: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
4: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
5: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
6: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
5: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
6: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.

0: és Katy Perry, que per ser a finals d'aquest estiu estrenarà als cinemes la seva última gira. Per si te la vas perdre, la podràs veure allà.
1: I'm Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: La teva música.
4: RAC 105. La ràdio dels teus

Paris a tenir, com sempre, en Mamaduixa a les nostres files. És part de la família, és com el cosinet. Sempre ens ve de gust trobar-nos amb ell. I escolta les seves propostes. La millor gent del planeta. Una de les que formen part del seu disc Tothom té raó. 10 minuts i l'hora en punt. Busquem les 3 de la tarda. Ho fem de la mà d'una cançó que ara fa uns anys que es va publicar. Tot just acaba de bufar espelmes i està en el seu millor moment, segurament. De nou, la viralitat i una coreografia que s'ha fet popular a xarxes han revaloritzat aquesta cançó de la sueca Sara Larsson, que es diu Lash.

0: El Josh Fawes, Like a Prayer. Mira, parlem de religió aquests dies.
1: La teva música amb Albert Buscarón.
0: I tu què, com ho portes? Començant una hora més plegats en aquest 9 de juny, a les portes d'un estiu que ens espera amb altes temperatures, segons diuen totes les previsions. Un parell de setmanes i arriba a l'estació més desitjada de l'any. Per alguns. Per alguns, entre els que jo, per exemple, no m'hi trobo, si tu també ets el Club Fred, endavant. No són pocs. Ara, això sí, arriba una cançó, una proposta molt càlida, una de les més importants dels Black Eyed Peas. Moment de tornar a recuperar el Don't Funk With My Heart.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions, amics, rialles,
5: llocs,
0: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.

Aquesta és una de les últimes cançons, número 1 de Miley Cyrus, posant-se ella una mica apocalíptica, The End of the World, pensant en la fi del món, que justament apareixia a l'últim videoclip dels Búhos, l'últim fins al moment, perquè la banda de Calafell celebra el seu 20è aniversari amb una col·laboració absolutament sorpresa. Leire Martínez els acompanya a No hi ha pla B.

0: My Universe és una de les cançons del que fins al moment és l'últim disc de Coldplay. Però espera't, ens agafem a la cadira, que el 2027 tornaran amb nou material, nova gira, i ganes de veure'ls i tornar-los a escoltar, i tant que sí. I si el que et ve de gust és una mica de rumba romàntica, ell és el teu home. Ivan Herzog té nova cançó, es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Li estan fent moltes preguntes i el ministre de l'Interior es va buguejar, es va bloquejar una mica mentre estava responent.
5: Lleva que seamos y tengamos un referente en esta materia a nivel internacional.
6: Ministro, ¿sí?
7: És com quan obres sense voler 10 finestres de YouTube i se t'obren totes a l'hora.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La seva música. RAC 105.

0: Quin bon rotllo, quina bona energia que porta aquesta nova cançó dels Catarres. Aparegui quan aparegui, és igual el moment. Això ens alegra la vida.
1: Tots els dies que vindran.
0: Es diu Diumenge sense drama. I abans de donar pas a Kylie Minogue, RAC 105, amb un dels seus últims números 1 aquí, padam, padam, temps d'una altra de les moltes col·laboracions d'aquesta ICIA, aquesta Let's Love.

0: fer l'idiota.
1: I ben descansat que es va quedar després de parir aquest gran èxit, enorme cançó, ara, del Nil Moliner, per seguir escoltant una cançó que inevitablement sempre ens porta directes a l'estiu. Summer Cat. Aquests primers minuts sonen mediterràniament, ja ho saps, no? Billy the Vision and the Dancers.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
9: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: 105.
13: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
16: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 609. I sí, també per autònoms i empreses.
1: RAC 105.

0: Després d'uns dies de descans després de la seva gira americana, torna a Europa a partir del 18 de juny, Bruno Mars, amb dates a París, a Berlín, Amsterdam i Madrid.
1: La teva música...
2: Albert
0: Buscarons. Llàstima és que no hi ha Barcelona en aquesta llista, ja ens agradaria. 4 i 4 minuts, amb aquest I Just Might ens col·loquem en un bon moment d'aquesta tarda del dimarts i tant. Salutacions a l'Albert Buscarons, això no para, ara amb Lola Young. Parlant del seu desordre vital, bàsicament, en tots els aspectes, reflectits en una cançó que va ser un número 1 mundial.

0: tu.
1: La teva música.
2: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
9: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
9: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
9: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
9: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

parlant ara de Barcelona, ho continua demostrant Olivia Rodrigo, després d'aquell concert al Grec de posar-se la samarreta al Barça, va i apareix per sorpresa al Primavera Sound. No para, ella estima Barcelona. Ella és d'aquí, a punt de demanar nacionalitat. Acabes d'escoltar Drop Dead, que és una de les cançons del nou disc que es publica ja, aquest divendres. I ara una mica de ritme, una cançó d'aquelles Remember que ens posa to i ho necessitem. El Casari, Crying at the Discotheque.

Ja tens disponible en exclusiva a YouTube un documental que explica interioritats i, a més, avança alguna de les cançons del nou disc de Madonna. Aquí la tens sonant amb la més nova, Bring Your Love, amb Sabrina Carpenter. El disc, recorda, el 3 de juliol. Reganyem ja 4:45 de la tarda. Deixa'm recordar-te que ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest, és el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, amb RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya, apropant-te als teus artistes preferits en un entorn únic. Atents, que arribem amb el concert de RAC 105 dijous 25 de juny a les 8 del vespre. Et convidem al Jardí del Palau Robert a veure Max Navarro i la Naina. Ja pots aconseguir les seves invitacions. Només has d'entrar a rac105.cat i omplir el formulari que hi trobaràs. I amb una mica de sort allà ens veiem. 25 de juny, 8 del vespre, Palau Robert, amb la Generalitat de Catalunya i els concerts de Naina i Max Navarro, amb la col·laboració d'Estrella Damm.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Aquesta és Kelly Clarkson amb aquella màxima, no? Del que no et mata et fa més fort. Doncs sí, hi estem d'acord. What doesn't kill you makes you stronger. Camí de tres quarts i seguim posant el ritme aquest dimarts de seguida amb el més nou dels Amics de les Arts, que es diu Segurament t'estimo, avançament del seu proper àlbum. Però abans, un altre DJ d'aquests que ha triomfat moltíssim últimament. Des d'Austràlia, amb amor, estem a l'inim de Serena.

Una mica de descans i comença gira europea el dia 18 d'aquest mes a París. Bruno Mars, aquesta és Risk It All, una altra de les noves cançons del seu disc. Dia romàntic. Doncs així de romàntics marxem. Salutacions a l'Albert Buscarons. Abans, a les 5, ha de sonar un altre artista que està de gira, Harry Styles, i també la rumbeta de la banda Neon. Aquests són els passos prohibits. Que vés a passar un bon i beneït dimarts.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions.
5: Amics,
4: rialles,
5: llocs,
4: moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Matina Codina Best Moments.
6: Bastante buen día.
7: Buenos días a todos, me cago en 10.
6: Bueno, no.
7: Dame un abrazo, joder. Si pudiera tirar atrás y hablar con aquel chaval de San Vicente de la Barquera, le diría:
8: ay,
7: no te peines con la raya en medio, que pareces tonto, coño. Aparte, le diría: tú vas a cantarle un día al Papa de Roma. Y no se lo iba a creer, de verdad.
6: ¿Cómo es el Sant Pare David en las distancias curtas?
7: Encantador, encantador. Es un hombre... ¿Tú sabes aquellas personas que de repente estás con ellas y tienes la sensación de que las conoces como de toda la vida?
6: Muy tan, sí, sí.
7: Pues no, no es ese tipo de persona. Le regalé una colonia Bustamante.
6: ¿Qué dios?
7: Para el papamóvil.
6: Para el papamóvil. No.
7: Se la ha puesto en el retrovisor de dentro, como si fuera un ambipur.
9: El papa s'ha hecho del Isi, por culpa tuya, macho.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Quin dia més maco que fa.
4: Calli!

0: Mira que m'agrada, eh? Sí. El rei de les versions, eh? Ja l'hem batejat. És David Guetta, en aquest cas, agafant l'essència de Milky, amb aquest Just the Way You Are.
1: Ai, madre!
0: Sí, canto bé, eh? Va, així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa.
2: Ole!
0: Sí, ja tardes, toma! Després de l'Albert Buscarons, sí, ja ha tocat el 2, evidentment, doncs, aquestes 4 horetes de gresca, festa i regals i de tot, tenim de tot. Així que prepara't perquè la liarem grossa. Va, en una estoneta obrirem tema del dia, avui ja veuràs. Home, és un dels temes que hem de tocar, sí o sí. I no és el papa, eh? No és el papa! Tothom en va ja, desaturat ja de papa. Això per una banda, per l'altra també, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 9 de juny com el d'avui. Què més? Home, Rous Musical, batalla de cançons avui, amb un bon tribut, ja veuràs. I a més, versió del dia, els teus comentaris i concurs del xulo! De moment, el que pots fer és agafar el telèfon, obrir el WhatsApp i explicar-me el que vulguis a través d'un àudio, saps? Sí.
3: Envia el teu àudio a l'Enricon 608-71-7141. Ja tardes!
0: Ah, explica'm coses que som els tafaners de la ràdio, eh? Que a mi em coneixen com el tafanero, eh? El tafanero. Oh! Va, anem-hi de cara, que tenim ja preparat per aquí Mamaduixa amb una de les primeres cançons que ens portava, com és aquest Rikiti.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer Rikiti.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: també que són inseparables, són Alex Warren i la seva guitarra, eh? Sí, sí, sí. Va a tot arreu. Jo crec que dorm amb la guitarra. Aquí tens aquest Fever Dream de l'artista nord-americà, una altra de les que ens anima la tarda.
1: Ole!
0: Tarda dimarts. Aquí ja tardes, ja tardes. Ai. Doncs 14 minuts a les 5, anem a encetar tema del dia. Perquè avui, mira, en aquest programa ens posarem una mica acadèmics.
1: Hola!
0: Sí, però sense estudiar gaire, potser, no? No ho sé. Clar, és que avui han començat... Bé, ha començat la selectivitat, no? Les PAU, les proves d'accés a la universitat, i demà milers d'estudiants s'enfrontaran a un dels exàmens més temuts. Sí, ojo, ojo. L'examen d'història. Ai, així que avui a estudiar. Exacte.
2: Yo me debo preparar porque el niño de...
0: Aquell moment que has de recordar reis, guerres, revolucions, dates que juraries que t'havies estudiat, però que misteriosament desapareixen quan obres allà l'examen, saps?
2: A estudiar. Yo me debo preparar porque el niño...
0: I això ens ha fet pensar una pregunta molt més divertida que qualsevol examen. Avui, mira, no preguntarem per història, perquè no. Però el que volem preguntar és: quin és el personatge històric preferit? Quin és el teu personatge històric preferit? I per què? O encara millor, quin personatge consideres que és realment històric? Sí? Aviam, clar, és que... Podríem dir, no sé, Neil Armstrong, no? Perquè va ser el primer a trepitjar la Lluna. O Albert Einstein, no? Que va canviar la manera d'entendre l'univers. O Leonardo da Vinci, no? Que era bo pràcticament en tot. Però clar, aquí collita pròpia. Freddie Mercury, home, ha fet història, no? En el món musical. O Messi. Va fer història al futbol. No sé. Explica'm, quin és el teu personatge històric preferit o quin personatge creus que passarà als llibres de la història d'aquí uns quants anys? Va, participa a través del WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Sí.
3: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: I al tanto, perquè avui tenim mega regalàs. Sí! Ara! Avui tornem a tenir abonaments dobles per la cinquena edició del Magnífic Fest. Toma! I és que del 19 al 20 de juny volem que puguis gaudir a Lleida de les actuacions de Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà, Sven Lana i molts més. Així que envia'm una nota de veu, un àudio al WhatsApp i explica'm quin creus que és un personatge històric o quin és el teu preferit i per què. Vinga. I recorda, 18, 19 i 20 de juny a Lleida, cinquena edició del Magnífic Fest, música en directe, activitats, bona teca i molts moments inoblidables. Tu, escolta, i atenció perquè tens els últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com. No te'l perdis. No és només un festival, és una vida magnífica. Ho sé. Doncs va, de seguida, missatges, 608-7-7-4-1, avui personatges històrics, o haurien de ser històrics. I nosaltres que anem amb el so de Mon DJ, la Su i el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
3: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
4: Ja fa dies que li tens, no?
5: Va, és petit, no passa res.
3: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs.es i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
6: Carlàs canvia, Carlàs repara.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
9: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna al Clotilde Fest 2026.
10: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
9: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
10: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
9: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
10: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
11: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
9: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
10: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: La teva música. RAC 105, ja tardes.
12: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
13: Ay, ay, ay, ay.

0: És el so de Nil Moliner, un altre dels que ens motiva, evidentment. Me acuerdo de ti. Nosaltres també, eh? Ens recordem de tu. Va, en 5 minuts arribarem a 2:15. Això és el Ja Tardes. Per cert, ànims a tots aquells que estan ara mateix... Bé, ara mateix. Aquests dies tenen examen, de la CL, de l'ESPAU... Clar, i demà toca història, eh? Sí, sí. I nosaltres, mira, ens avancem i ja preguntem pel teu personatge històric preferit. I per què? Algun personatge que consideres que és realment històric. Que no tingui res a veure amb la història. Ah, explica'm-ho. Recorda que tenim mega regalàs.
1: Envia el teu àudio a l'Enricon. Sí. 608-71-71-41. Ja tarda.
2: Bona tarda, Enricon. Soc l'Ester des de Torelló, des
0: de
2: Mau. Mira, per millor o gran invent va ser la bombeta, l'Edison. Perquè, mira, després de la gran apagada. Sí. Ens posaràs una cançó, que avui aquí tenim una companyera que fa 53 anys.
0: Què
2: que
0: dius,
2: ara? Posa una cançó de Su i de... Pepa de Cabra, d'acord?
0: Sí, sí.
2: Camins. Però recordes d'Osona.
0: Però és que acaba de sonar, eh? Vull dir, això està mal... Camins. Sí, sí. Però per molts anys! Escolta!
3: Moltes felicitats!
0: Evidentment! Moltes felicitats! Dale! Que ens encanta que celebreu l'aniversari amb nosaltres, home! Bé, bé, bé. Doncs mira, un personatge, eh? Thomas Edison. Se li encenia la bombeta de tant en tant. Oh, quin riure. Va, més per aquí, hola.
4: Hola, bona tarda. Avui va de personatges, sí. I triaria Marie Curie.
0: Home.
4: Per els seus descobriments sobre les radiacions.
0: Ara.
4: Vale? Una gran científica.
0: I tant.
4: Que científica dona, que mai se'n parla.
0: Ara.
4: I m'agradaria participar en el concurs del festival aquest de Lleida, que ara no recordo com es diu.
0: Com?
4: Vale, que passeu molt bona tarda. Apa, fins adéu. Aviat.
0: Magnífic fest, eh? Festival xulo. Cartellasa brutal. I avui sortegem aquests abonaments dobles, eh? Poca broma. Va, tu també participa. 608-71-741. Avui personatges històrics. Escolta, quin és el teu preferit i per què? Va, continuem, que arriba per aquí Carly Rae Jepsen. Anem a recuperar el seu I Really Like You.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: agafant doncs, aquell insomni dels 90 i donant-li la volta amb aquest New Religion que també ens flipa. Bé, en qüestió de sí, uns 8 minuts que passen de dos quarts, què et sembla si encetem la batalla de cançons d'avui?
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Mira, atenció perquè avui el roast musical és molt especial. Perquè farem una parada per recordar un artista que ens va deixar, bé, va deixar empremta a diverses generacions. Perquè avui, malauradament, fa 6 anys que ens va deixar Pau Donés, l'ànima dels Jarabe de Palo. Un músic que ens va regalar cançons plenes de possibilitats, o sigui, optimisme, totes positives, reflexions sobre la vida i melodies que encara avui continuen sonant amb la mateixa força. I com és impossible quedar-se amb una sola, avui volem enfrontar 3 d'aquests grans himnes que ens van portar amb Jarabe de Palo. Així que, com sempre, tu tries quina creus que és la millor. Bon tribut, jo crec, eh? Bon tribut per Pau Donés avui. Doncs va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.
3: Por un beso de la paca yo daría lo que fuera.
0: Una que no podia faltar. La cançó que ho va canviar tot. Un clàssic immortal que continua sonant gairebé 30 anys després. Aquesta, La Flaca. Si és la teva preferida, explica'm el WhatsApp, ja saps. O potser t'agrada més l'opció número 2.
3: Home!
0: Una lliçó d'optimisme feta cançó, d'aquelles que et dibuixen un somriure, sense adonar-te'n, eh, sí o no?
3: Todo me parece bonito.
0: Bonito, bonito. És una de les teves preferides? O potser t'agrada més l'última, opció número 3.
3: Es que
0: home! Probablement una de les cançons més emotives de la seva trajectòria. Un agraïment a la vida que va tocar el cor a milions de persones. Eso que tú me das. Home!
3: Eso que tú me das. No creo lo tenga.
0: I ara et toca a tu, és el teu moment.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja Tardes!
0: Quina d'aquestes cançons representa millor el llegat de Pau Donés? Ja saps, opció número 1 amb La Flaca, opció número 2 amb Bonito i l'última, opció número 3 amb Eso que tú me das. Recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que digues la teva.
4: Ja Tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, anem avançant la tarda, que arriben per aquí Oques Grasses amb un dels seus clàssics ja, eh? Sí, Elefant.

0: Rec 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
5: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
4: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
6: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
7: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
8: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
7: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
8: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
9: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat. Amb els influencers del sector, Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
10: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
11: En un podcast concentrat i sense pauses?
10: Desig concedit.
12: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh,
10: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
12: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Trofotropolis 3 d'aquí poc.
10: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
11: I porta'ns on vulguis.
0: Rec 105.
11: La teva música.
13: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
14: Què?
13: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
14: Sense pagar?
13: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
14: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
15: Citroën.
11: Consulta Citroën.es.
16: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
17: Una experiència autèntica per a tota la família.
16: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
17: Us hi esperem.
16: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
17: Terres de l'Ebre.
16: Reserva de la biosfera.
17: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
20: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
21: Mary Short.
22: De 5 a 9.
23: Ja tardes.
24: A Rec 105.
25: Amb l'Enric Font.
26: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: és una de les més recents que ens porta en Joan Dausà per una cançó. Per cert, serà un dels protagonistes del Magnífic Fest, aquesta cinquena edició, de la qual pots aconseguir entrades avui. Sí, aquí, al Ja Tarda. Estem regalant abonaments dobles 18, 19 i 20 de juny a Lleida. Cartellà és impressionant, eh? Sí. I avui, mira, per fer una mica de companyia a aquells que estan a aquests dies amb la selectivitat, amb l'espau, i demà els hi toca història, avui estem repassant aquell personatge històric que és el teu preferit. Quin és el teu personatge històric preferit? Vinga.
1: 608-717-141.
0: O quin personatge creus que passarà als llibres de la història d'aquí uns anys? Leo Messi. Sí o no? Va, 608-717-141. Mira, tenim respostes com aquestes. Hola.
2: Hola, Enric.
0: Hey.
2: Soc l'Alba des de Reus.
0: Hello.
2: Doncs, parlant de personatges importants,
0: sí?
2: Alexander Fleming, que no crec que surti, i va ser
0: no?
2: descobridor de la penicilina, que tantes vides ha salvat,
0: sí,
2: els antibiòtics,
0: sí,
2: al llarg de totes aquestes generacions. Que vagi molt bé. I gràcies pel programa.
0: Doncs sí, totalment d'acord, també. Important de la història. Aviam més, hola.
3: Hola, RAC 105.
0: Ui, hola.
3: Soc la Berta i el meu personatge preferit històric és Gaudí.
0: Opa.
3: Perquè m'agraden molt totes les seves obres.
0: Olé.
3: I m'agradaria participar a la Magnífic Fest i posar alguna cançó que us agradi a vosaltres.
0: Oh, gràcies.
3: I dedicar-la a tothom que escolti.
0: Olé.
3: Gràcies.
0: Ai, a tu. Ai, que maco. Estan sortint personatges molt interessants, I tu, quin creus que seria el teu preferit? Vinga, va.
4: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Ara, que tenim mega premi. Va, nosaltres continuem amb la proposta dels Coldplay, en aquest cas al costat de Beyoncé. Ens ve de gust recuperar aquest Hymn for the Weekend, aquí al Ja Tardes. Va, fort.

0: Saludes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada,
3: no.
2: Escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo

0: És màgica, tu. És la proposta de l'Aitana, una altra d'aquestes que s'enganxa, evidentment, eh? Connexió psíquica. Va, hem volgut començar una altra horeta amb tu, quan passen ja 3 minuts de les 6, aquí ja tardes a tope.
1: No, i tant.
0: Ui, sí. Passem bé, eh? Va, que anem...
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: No, anem bé, anem bé, anem bé de temps. Anem a repassar la cançó efemèrida, coses que van passar un dia com avui, 9 de juny, i és que cada 9 de juny... Jo t'ho explico. Que se celebra el Dia Internacional dels Arxius. El dia d'aquells llocs on es guarda la memòria del món, eh? Documents, fotografies, cartes i històries que expliquen qui som i d'on venim. Els arxius preserven el passat perquè el futur es pugui entendre, eh? I sí, també...

0: la història, perquè recordar també és protegir la memòria. Va, el que també se celebra avui és el dia del cosí.
1: Mi primo.
0: Aquella barreja perfecta entre família i amic de tota la vida, eh? Confidències, dinars familiars, bromes internes i records impossibles d'explicar a ningú més. Hi ha cosins que veus cada setmana, d'altres que apareixen només als casaments i segueixen sent igual sempre. Avui toca, doncs, enviar un missatge, una foto antiga, una broma compartida, perquè els cosins també són bon equip. Ei, no farem la rima aquella. No. I curiosament, també avui se celebra el dia de l'Ànec Donald. Oito! El dia de l'ànec més famós de Walt Disney, no? Sí, sí. Especialista en enfadar-se com ningú, eh? Mira, veus? Ja s'enfada aquí. Oita, s'està enfadant. Oi. Bé, i també és cantant, sí, mira. Ai, mare. Die with a smile. Cantat per l'ànec Donald. Doncs avui toca celebrar aquest dia intentar entendre què diu quan s'enfada, perquè jo no l'entenc mai. És que està cantant i no sé què diu. Ai. Ai, quin horror. Va, anem amb més. Que, com hem comentat, malauradament, avui fa 6 anys que ens va deixar Pau Donés. I encara sembla que en qualsevol moment hagi d'aparèixer amb un somriure així tranquil com feia ell, amb una guitarra, cantant les seves cançons de Jarabe de Palo. Ben bé que tenia aquell talent especial per parlar de la vida, de l'amor, dels dubtes. I amb tot sempre amb naturalitat, absoluta. Doncs un bon tribut que li fem aquí des de RAC 105. Va, anem amb estrenes musicals, perquè un 9 de juny, però del 1978, els Dire Straits van debutar amb el seu àlbum homònim. I al tanto, perquè en aquest àlbum trobem una de les cançons més conegudes arreu de la banda britànica, del Mark Knopfler i companyia. Aquesta! Com volava aquesta guitarreta, eh? Doncs mira, ja fa uns anyets, que van debutar. Sí. Va, i qui també va estrenar disc just un any més tard, que estem parlant del 9 de juny del 79, van ser els Air, Wind and Fire. Oita! Un àlbum anomenat I Am. De fet, és el 9è disc de la banda de Chicago, on podem trobar un dels himnes de la música disco de tots els temps. Oita! Epa! Cookie Wonderland. Però al tanto, el 2007, qui va arribar al número 1 de la llista Billboard nord-americana un 9 de juny? És a Rihanna! I no va ser amb aquesta cançó, No. De fet, va ser una cançó que va escriure Jay-Z i la va oferir a Britney Spears. Sí, però la va rebutjar, eh? Finalment se la va quedar la cantant de Barbados per ser el primer single del seu tercer àlbum, Poca broma. Un dels primers èxits a nivell global, que avui és la cançó efemèrida. Anem a recuperar aquesta. Umbrella. L-A-L-A-E.
2: Ja tardes.
3: L'afterwork de l'Enric Font.
2: Per què no pogués canviar d'emissora?

0: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hostia.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Saps que sempre, evidentment, ens aporta energia i de la bona.
1: Olé!
0: Mira, una cançó perfecta per dedicar a aquells que estan d'exàmens ara, no? Sí, clar. Sí. Home, són dies de nervis, de colzes, eh, sí o no? Ai, dia de selectivitat, de les que han començat les PAU, les proves d'accés a la universitat, i demà els estudiants s'enfrontaran a un dels exàmens més temuts, que és l'examen d'història. Sí!
2: A estudiar!
0: I mira, aprofitant això, nosaltres volem preguntar quin és el teu personatge històric preferit i per què, o quin personatge consideres que és realment històric.
2: Sí.
0: Va, 608-7-7-4-1.
2: Vinga.
0: Ai, mare. Va, tenim missatges, com per exemple aquest. Mira, hola.
3: Bona tarda a tothom.
0: Hola.
3: Un gran personatge històric, ai, doncs, en Cristòfol Colom. Què me'n dieu? Amb unes caraveles, vinga, a travessar el xarco pensant-se que anava a la Índia,
0: sí,
3: i va arribar a Amèrica. Doncs bé, un bon personatge històric.
0: Sí, sí.
3: Vinga,
0: sí,
3: molt bona tarda, genteta.
0: Sí. Bé, crec que la va liar per allà, no? Com va arribar? En fi, 608-7-7-4-1. Oh, un personatge ho és. Mira més, hola.
4: Bona tarda, Enric Pons.
0: Hola, bona tarda.
4: Doncs jo crec que hauria de passar a la història com el millor cantant o compositor de l'estiu, Georgie Dan.
0: Què dius?
4: No hi ha hagut cap estiu igual.
0: Ai, mare.
4: Des que ens va deixar.
0: Sí.
4: Una abraçada.
0: Com riu. Ai, que ara hauríem de fer com un homenatge, no? A Georgie Dan. Sí.

que eren estius... Xerisses, eh? Xerisses perilleres. Estius brutals, eh? Clar, tenia aquesta, que és la barbacoa que coneixem tots, però també tenia cançons dedicades, per exemple, a begudes...

0: Vamos.
1: M'agraden els seus crits. La cervesa, que diu. Ai, mare. O aquesta altra, mira. Los huevos. Ell sí que en tenia, Ai, mare. Que gran que era, Jordi Dan. Doncs sí, un personatge... S'hauria d'estudiar... La seva història, sí. Va, mira, tenim comentaris com aquest també, hola.
2: Bona tarda.
1: Ei.
2: Bona tarda, Enric Font.
1: Bona.
2: Bueno, et dic Joan.
1: Molt bé, Joan.
2: Surto de la feina cap a casa, cap a Vidrera.
1: Molt bé.
2: I aquesta nit festegent l'aniversari de la meva filla, la Berta.
1: Oh!
2: T'envieu aquest WhatsApp per a veure si me pots posar una cançó.
1: Sí.
2: La cançó de... De Tobogán.
1: Oh, i tant.
2: Del grup Zoo.
1: Sí.
2: Bueno, doncs res. És la primera vegada que envio un WhatsApp de veu.
1: Ai.
2: En un... Bueno, en un programa musical,
1: sí.
2: I la veritat que estic una mica nerviós.
3: Ai.
2: Doncs això,
1: fas
2: felicitats
1: molt bé.
2: Pel programa
1: molt bé.
2: I que ets una màquina.
1: Sí, una màquina baja. Màquina... Sí. Gràcies, home.
2: Gràcies.
1: A tu. I a celebrar-ho a tope aquesta nit, Clar que sí, per molts anys també, veus?
0: M'encanta que celebreu l'aniversari amb nosaltres.
4: Moltes felicitats!
1: Un altre aniversari, vinga! Doncs va, dit i fet, què et sembla? Recuperem el so del zoo amb el Tobogán? Un Tobogán.

0: t'agrada que sigui de la ràdio?
1: El teu millor amic.
2: Escolta l'Enric.
3: Ai, quina gràcia.
0: Cada tarda de 5 a 9.
2: Ja tardes.
4: Amb Enric Font.
2: A RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure. Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
7: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
9: A l'hora de brenyar.
10: Tinc gana.
9: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
11: Toma ja.

0: És una d'aquelles propostes que ens motiven, evidentment, eh? I molt, molt. Josh Fawaz amb la versió del tema mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Oi! Com la cantem. Sí, sí, sí. Va, un parell de minuts que passen de dos quarts. Aquí al Ja Tardes, avui liant-la una mica, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Amb un mega regalàs que tenim. I recordant personatges històrics. Que formen part de la història o haurien de formar part. Va, 608-7171. El que també tenim és una batalla de cançons que tela, eh?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Avui, mira, fem un roast musical especial i recordem una figura irrepetible.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: Un clàssic que travessa generacions és La Flaca.
2: Que mítica, eh? L'opció número 1 que pots votar, evidentment, al WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Pero yo le digo bonito. Home! Todo me parece bonito. És un cant a gaudir de les coses senzilles. Probablement una de les cançons més més optimistes que s'han escrit mai. Bonito.
3: Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad.
2: Aquesta és l'opció número 2 i anem amb l'última. Bonita la gent. Poder de les últimes, no?, que ens va deixar. Es que tú me das. Opció número 3. Que és com una abraçada feta a música, eh? Una cançó que va adquirir un significat encara més especial amb el pas del temps. Eso que tú me das. Venga, va. Eso que tú me das, no que lo tenga mere. I ara és el teu moment, un moment de triar quina és la millor de totes.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Ah, exacte, tu què en penses? Aviam... Hola!
5: Ripon, el que representa més a Pau Donés és La Flaca.
2: Home!
5: A mi em dona molt bon record. És una de les cançons, crec jo, que podria ser, no una, és la millor cançó seva.
2: Ai, ai.
5: Gràcies.
2: A tu! Gràcies a tu! Adéu, adéu! Vot per l'opció número 1, La Flaca. Tu què en penses? Mira per aquí, hola!
6: Bona tarda, Enric! Hey. Doncs jo, sens dubte, les he cantat totes, eh? Uh-huh. Però sens dubte trio la tercera, perquè a més va ser una època en la que nosaltres també estàvem vivint un adéu molt proper a casa. I, hòstia, aquesta cançó, llagrimeta cada vegada que la sentíem, i a més, és maquíssima, maquíssima.
2: Sí.
6: Trio la 3.
2: Ah, molt bé! Doncs vot per l'opció número 3, Eso que tú me das. I tu quina tries, doncs?
7: Ja tardes a enviar una nota de veu.
2: Exacte. Recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que digues la teva. Nosaltres anem avançant, això sí, amb el bon rotllo que ens porta Megan Trainor amb aquesta...

0: més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però...

0: Ai, com la cantem aquesta, eh? Olivia Dean amb aquest Men I Need, una altra de les que ens motiva també les tardes aquí, eh?
1: Oh yeah.
0: Oh yeah, baby. Va, Reuns, 14 minuts per les 7. Què, com ho portes?
2: Ai, Déu meu.
0: Ai, jo també, Déu meu, ai. Si te contara, eh?
3: Ai, mare.
0: Ai, mare, sí. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i molts personatges històrics, també, eh? Busquem el teu preferit o quin personatge també consideres que hauria de ser història, ja, per estudiar-la, no? Vinga, 608-727-41. Recorda que en joc tenim aquestes entrades per gaudir del Magnífic Fest, la cinquena edició d'aquest mega festivalàs amb un cartellàs brutal del 18 al 20 de juny. Vull dir, amb Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà, Svetlana i molts més. I recorda que tens els últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com. I nosaltres, mira, te'n regalem uns quants, eh? Què et sembla? Oi? Va, anem a repassar comentaris.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: 608-727-41, aviam aquests personatges històrics, eh? Mira.
5: Hola, sóc en Joan de l'Alt Empordà.
1: Hola.
5: Per mi, un personatge històric que va ser bastant famós va ser una persona que tenia un cavall que es deia Babieca i una espasa que es deia Tizona. I va fer coses molt bones per aquí la península. Llàstima que ara no n'hi hagi un altre d'igual.
0: Ai, mare.
5: Imagino que hi ha això d'equipar-lo. Vinga, fins un altre.
0: Apa, és el fit, no? És el fit. El fit campiador. Ai, té, va. 608-727-41. Mira, aquí... Bueno, mira, escolta, hola.
6: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
6: A veure, que aquí a casa, a Palafolls, ens hem enfadat una miqueta.
0: Com?
6: Perquè avui quan has presentat el tema del dia, has dit personatges famosos i tots eren homes. A veure, molt malament.
0: Però
6: i les dones, on quedem a la història?
0: Sí, han sortit.
6: A veure, nosaltres te'n direm un parell.
0: Vinga, som-hi.
6: Jo te diré, primer, la Ada Lovelace, que va ser la primera matemàtica i programadora de la història.
0: Sí, senyora, molt bona.
7: I jo...
0: Ai.
7: Valentina Tereshkova, que va ser la primera astronauta.
0: Oh! Molt bé.
6: I si ens pots posar alguna cançó d'aquestes xulis, la de Fastuki-tuki-tuki, per exemple, i també ens agradaria entrar en el sorteig d'aquestes entrades, no?
0: Molt bé.

no és la primera dona, que ha sortit. Ja... Això ja ho haig de comentar. Va, 608-707-41, de seguida més... Ara, doncs, mira, aquesta que ens heu demanat, el so de Marcos, amb K, una mica de bon rotllo i de festa, una mica de festuc.

0: un xarro.
1: Sí, està guapo.
2: Rec 105 Barcelona.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
8: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Ja tardes.
7: Ràdio en estat pur.
6: Amb l'Enric Font.
7: A RAC 105.

0: Sant.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: Per cert, mira, parlant de cançons, el tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
3: Ai, ai, ai.
2: Oi, oi, oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
4: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha...

0: smartphone sí. que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ya, ho tallem aquí perquè... Perquè crec que no feia falta ser continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
2: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
3: Amb l'Enric.

0: absolutament, estan triomfant per tot arreu amb aquesta cançó que és viral, eh? Sí, sí, sí, sí. Sutherland, ens porten el tu-tu-turu. Jo crec que és una cançó senzilla de cantar, eh? Tu-tu-tu-tu-turu. Però d'aquelles que s'enganxa i que donen bon rotllet, això sí. Va, re, un 5, no, pràcticament 6 minuts que passen de les 7, aquí al Getardes.
1: Hola, bebé.
0: Hola, hola a tots. Com sempre, a aquestes hores, anem amb la versió del dia, aquesta secció on agafem temes mítics, i escoltem totes les seves variants de diferents estils. Mira, i avui aprofitem que... celebrem una efemèride. Que un dia com avui, però del 84, del 1984, Cyndi Lauper va arribar al número 1 de la llista Billboard amb una de les cançons més icòniques de l'artista nord-americana. Mira, escolta. Home! Els temes que t'embolcallen com una abraçada suau dels 80, no? És com dolça, nostàlgica. I té aquesta veu tan única de la Cyndi,
2: com si fos de casa, la Cyndi.
0: I que et fa fondre com un gelat al sol, eh? Parla d'amor, de suport, d'estar allà una i una altra vegada per algú. Encara que el món giri al revés, tu. I, evidentment, d'un èxit com aquest existeixen infinitat de versions de tots els estils. I aquí, al Getardes, mira, en farem una petita mostra. Mira, comencem amb aquesta ben dolceta. És viral, aquesta cançó. Aquesta versió. Però també n'hem trobat a ritme de jazz. Ben elegant, eh? Ole! Tenim de, també d'acústiques, clar. Com aquesta. O d'aquelles que també ens deixen ben enamorats, eh? D'aquelles ensucrades. Però atenció, perquè grans artistes reconeguts també tenen la seva versió d'aquesta cançó. Mira, per exemple... Sam Smith! Sí? Cançó que va gravar en directe. Time after time. O aquesta de Ron and Kitty. Sometimes you picture me out. Però és que fins i tot els Everything But The Girl. Mira, i una altra que la va cantar en directe, en aquest cas en ple concert, va ser Pink. Ja té el rotllet seu, no? O fins i tot Mariah Carey. És un trosset que trobem a la seva cançó Inseparable. I atenció, perquè no sé si sabíeu que Julio Iglesias Jr.

mira, aquesta, un estil R&B així dels 2000. És que no? Home, vamos allá. És que fins i tot hem trobat versions com èpiques. Digna d'un tràiler d'aquests que fan por. Evidentment també a cop de rock. També hem trobat d'aquelles que a mi em flipen, que estan fetes 100% a capella. Em veu, o sigui, amb sons vocals. Bum, bum, bum. És que falto jo, falto jo. Hem trobat també cançons d'aquelles que podrien sonar tranquil·lament a Cafè del Mar, no? Saps? Així, chill out, saps? Chill out, oida. Aquesta altra. Ja té més ritme, això, eh? Ale, ale, ale. Una molt xula, molt, molt, molt. Toma allà. Clar, és que en versions dents en tenim moltes, eh? Mira, per exemple, aquesta que ens va deixar Nova Space. Als 2000, això va sonar molt. Time aquesta és així com tonyinaire, saps què vull dir? Sí, sí, sí, sí. També en tenim de dents així més recents. Però és que fins i tot tenim versions trans, com la de Dash Berlin. I si t'agrada la canya, com sempre, tenim una techno. Però va, que la versió del dia d'avui és la que escoltarem a càrrec d'Andreses amb les veus d'Ellie May. Anem a punxar aquest Time After Time. Ben dolceta, eh? Com ens agrada. Ole!

0: públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit,

0: està molt de moda, eh? Molt de moda. I mira que ja té els seus anyets. Del 2012, imagina't. Sí. El treball de Justin Bieber, eh? Viure en Abit. Una altra de les que ens agrada.
1: Me gusta.
0: I que ens dona engresca i festa.
2: Festa.
0: Evidentment. Va, que tenim molts missatges, comentaris. Recorda que avui, a més, regalem un... que tenim un mega regalàs. Estem sortejant abonaments dobles per la cinquena edició del Magnífic Fest. Recorda, el 18 al 20 de juny volem que puguis gaudir a Lleida de les actuacions de Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà, Svetlana i molts més, molts. Així que enviem un àudio al WhatsApp. Avui estem recordant... doncs, personatges històrics, eh? Volem saber quin és per tu o quin és el teu personatge històric preferit. Per què? O quin personatge consideres que és realment històric, saps? Que m'entens? Doncs va, aquestes entrades poden ser per tu. I recorda que només queden els últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com, així que afanya't. I mira, i nosaltres la podem regalar alguns. Vinga, tenim comentaris com aquest. Mira, hola.
3: Bona tarda.
0: Ei, bona tarda.
3: Sens dubte, Mary Richmond.
0: Home.
3: Va, una abraçada.
0: Ai, però, escolta'm, però per què? Per què? No m'has explicat. Mira, aquí, en quin tenen varis, eh? Hola.
4: Hola, Enric. Hola. Per mi, personatges històrics d'aquí casa, la comtessa Ermessenda.
0: Home.
4: De dones, la Marie Curie, sense cap mena
0: sortit,
4: de dubte.
0: Ha sortit.
4: I com a homes, per mi, el Leonardo da Vinci és que em té flipada.
0: Toma.
4: Vinga.
0: Però per què et té flipada? M'ho has explicat? No m'ho puc imaginar, no?, per les coses que va fer, però explica-m'ho. 608-7-7-4-1, va, que en una estoneta repassarem més. Però és que t'has d'explicar coses ben xules. Sí. Perquè ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest. Sí. El cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, eh? I RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Sí. Doncs prepara't, perquè el dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca d'en Max Navarro. I també de la Naina. Home! Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. Va, t'esperem el 25 de juny a les 8, del vespre al Clotilde Fest 2025. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: L'Enric Font presenta Ja Tardes.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-7141. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: música.
1: RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
2: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: No és només un tribut, és el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
7: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
6: El 9 de juliol vin al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
7: Long Life the Queen.
6: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: segur que ha gaudit des de llavors.
1: Va, res, 7 minuts que passen de 2 quarts. Aquí el Getardes, ens ho passem bé, eh?
2: M'encanta.
1: A mi també m'encanta. Va, recorda que tenim aquí una batalla de cançons.
3: El roast musical del Getardes.
1: Sí, sí, sí. Vole, sí. Vole. Avui un roast musical molt especial, perquè, clar, és per recordar un artista que ens va deixar empremta en diverses ja generacions. I, malauradament, avui fa 6 anys que ens va deixar Pau Donés, l'ànima dels Jarabe de Palo, i nosaltres, mira, volem retre un petit homenatge enfrontant, doncs, cançons. Clar, és que és un músic que ens va regalar uns temes plens d'optimisme, superpositius, reflexions sobre la vida, melodies que encara avui continuen sonant amb la mateixa força. I com és impossible quedar-se amb una sola, doncs avui enfrontem aquestes tres dels seus grans himnes i tu tries quin és el millor. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. Vinga, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

Podríem dir que és la cançó que ho va canviar tot. Clàssic immortal que continua sonant gairebé 30 anys després. És que... La flaca. Aunque solo no fuera. La teva preferida? Explica'm un àudio al WhatsApp. Potser t'agrada més l'opció número 2. Pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Olé, olé. Una lliçó d'optimisme feta cançó. Bonito. D'aquelles que et dibuixen com un somriure, eh? No te n'adones. És bonito. Bonita la paz, bonita la vida. També, evidentment, la pots votar. Potser t'agrada més l'opció número 3, l'última. Es que tú me das. Home! Probablement una de les cançons més emotives de la seva trajectòria, un agraïment a la vida que va tocar el cor de milions de persones. Eso que tú me das, no creo lo tengo. I com sempre, tu tens...

0: La veu votant, mai millor dit.
1: 608-71-71-41.
0: Vinga, va! Quina d'aquestes cançons representa millor el llegat de Pau Donés? 608-71-71-41. Mira, és que clar... Tenim vots com aquest, hola.
2: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
2: Per mi, la millor del Pau Donés, sens dubte, la segona. Oh. Bonito. Per tot el que representa, per la positivitat.
0: Ole, ole, ole. Bonito. Bonito. Vot per l'opció número 2. Més, hola.
3: Hola, bona tarda. Ei. Soc la Gemma de Santa Coloma de Cervelló.
0: Hello.
3: Doncs a veure, a mi, tot i que la primera i la segona em recorden molt la meva adolescència. Ai. I em porten molt bons records, oh, em quedo sens dubte amb la tercera. Doncs va ser la que ell expressament va escollir per tancar l'entrevista que li va fer el Jordi Évole,
0: sí,
3: justament uns dies abans de que ens deixés el Pau.
0: Ai.
3: És una cançó preciosa, uh-huh, i que quan l'escolto, doncs, et recorda molt amb ell i se t'omple el cor de Pau, ni mai millor dit. Res, felicitats pel programa.
0: Ai, merci. Doncs mira, vot per l'opció número 3. Recorda que tu també pots dir la teva sempre que vulguis al WhatsApp.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. I recorda que al final del programa, doncs, repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Va, que nosaltres continuem i, com sempre, és un plaer presentar-te cançons d'aquí de casa, com la que hem fet. Estar aquí, vale la versió d'un servidor, l'Enric Font, recordant l'essència dels decors amb aquest Breathless.

0: Agafa o telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda.
4: Ostres.
2: Bona tarda. Adéu.
4: Mare de Déu, senyor.
5: Estem fatals.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.
3: M'he despertat.

0: tope, a tope.
1: ¡Ole!
2: Els Soda Stiets, no passarà mai de moda aquest bailo, tio. És que, ai, com ens motiva. Va, que és tardíssim, en 10 minuts o menys, arribarem a les 8. Hem d'anar de cara, de cara, de cara. Va, recorda que avui, si vols aquestes entrades, aquests abonaments, poca broma, abonaments dobles, pel magnífic fest, aquest festivalàs, amb Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà, Svetlana i moltíssims més, del 18 al 20 de juny. Només m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me, doncs, quin és aquell personatge històric, el teu personatge històric preferit, saps? O quin hauria de ser un personatge històric per estudiar, saps? Va, avui... 608-7174, vinga, que avui ho deixem molt fàcil, eh?
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
2: Exacte, exacte. Va, i també pots explicar el que vulguis, com fan aquí, mira, hola.
4: Ep. Bona tarda, va, que t'obro tema. Bueno, que... tema no, que estic supercontenta perquè he passat l'ITV un any més al meu cotxe. Ai, en diaris.
2: Molt bé.
4: Que estic contenta, mira, i encara que estigui així el dia nublat, escolta, que positivisme, alegria,
2: ara.
4: I això, que tinc ganes ja de festa. Va. Posa la teva cançó que m'encanta, la nova, Breathless, sisplau.
2: Val.
4: Pató ben fort, sóc la roda.
2: Ara.
4: Ai, records a la Susana.
2: Molt bé.
4: Pató.
2: Records a la Susana. Ben bé que feu sempre el que voleu. Doncs res, em fa molta il·lusió que em demanis la meva cançó, tot i que ja ha sonat.

Vinga, va. Tu també pots participar, recorda. I avui, per guanyar les entradetes, simplement personatges històrics. A veure quin és el teu preferit. Va, seguim amb més. Mira, per mi, un personatge que hauria de ser històric per sempre, eh? I estudiar també. És Bruno Mars, creador de grans temes, com per exemple aquesta que ens enamora, Risk It All.

0: REC 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
3: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en tecnologies i direcció d'empreses agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: Ja tardes.
11: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
12: Hola, molt bé.
11: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: És la nova cançó que ens porta Madonna al costat de Sabrina Carpenter amb aquest Bring Your Love. De fet, ja fa uns dies va fer un concert sorpresa allà al Times Square, a Nova York, on va cantar cançons com aquesta, eh? Estem parlant de Madonna. Que mira que porta ja uns anyets, eh? Amb això de la música. Sí, sí, una mica, una mica. Bé, res, uns 4 minuts que passen de les 8, així hem encetat l'última horeta juntets aquí, així, al Ja Tardes. Recorda que avui pots guanyar abonaments dobles per la 5a edició del Magnífic Fest a Lleida! Del 18 al 20 de juny, doncs, aquest mega festival amb un cartellàs impressionant i pots guanyar abonament doble, o sigui, per tots els dies, tu i un acompanyant. Escolta, si vols, doncs, simplement m'has enviat un àudio al WhatsApp i explicar-me, doncs, quin és el teu personatge històric preferit i per què. Ho deixem molt fàcil avui. Molt, molt, molt.
1: 608-71-71.
0: El que també tenim per aquí és a la batalla.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical avui especial que li dediquem a Pau Donés, que malauradament fa 6 anys que ens va deixar avui. I mira, per això estem enfrontant 3 cançons mítiques de Jarabe de Palo. Sí. I tu, com sempre, decideixes a través del WhatsApp, també, quina és la millor. Mira, per exemple, tenim, per una banda, una de les primeres, de fet, no?

0: Realment, la cançó que va convertir Jarabe de Palo en tot un fenomen dels 90, en aquella època, perquè evidentment ho va ser durant moltes dècades. Clàssic que travessa generacions. La Flaca. Opció número 1 que pots votar, si vols.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Potser t'agrada més l'opció número 2. Pero yo le digo bonito. Un camp per gaudir de les coses senzilles i una de les més positives. És que cançó optimista, optimista a tope, com era en Pau. Igual, igual. Bé, i tenim vots, Tenim vots per aquí, hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Com estàs?
0: Molt bé.
2: Per nosaltres, la millor, no hi ha comparació, no té color, és Eso que tu me das. Perquè va ser l'última i és molt bonica, la lletra també,
0: sí.
2: I res, d'acord. Bueno, adéu.
0: Adéu, adéu. Mira, per aquí pensen, crec, molt similar, hola.
3: Hola, Enric Font, bona tarda. Hola, hola. Uf, les has posat i les anava cantant totes.
0: Ai.
3: I que difícil.
0: Ai,
3: però
0: sí.
3: Per mi la tercera, sens dubte. Gràcies.
0: Doncs ja saps, vots per l'opció número 3, aquesta, Eso que tu me das. Va, que en una estoneta repassarem el veredicte, sabrem quina és la guanyadora d'avui. I encara hi ets a temps a votar, així que enviem un àudio. Va, vinga. Va, una estoneta repassarem també aquests personatges històrics, que són els nostres preferits, però abans, que et sembla si ens motivem amb el so de Guru Josh Project, el seu Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, bon
3: dia. L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola.

0: que és enorme. Nil Moliner! Porta temes com aquest, Me Acuerdo de Ti, un altre dels que ens motiva, que ens agrada, evidentment, i per això la repassem aquí al Ja Tardàs.
1: Ole!
0: Estem en plena temporada d'exàmens, sí? Selectivitat, comencen les proves d'accés a la universitat, i clar, i demà, al tanto perquè hi ha un dels exàmens més temuts, l'examen d'història. Sí, sí. Així que estudiar! I mira, nosaltres, per donar una mica de suport a tots aquests estudiants, estem preguntant quin és el teu personatge històric preferit i per què. I recorda que entre tots els que esteu participant estem sortejant aquests abonaments dobles per la 5a edició del Magnífic Fest a Lleida. Ai, a estudiar, a estudiar. Mira, mira què em diuen aquí, és que, clar, és que... Hola!
2: Ole, ole, ole!
0: Ole!
2: Tenim un concurs amb unes entrades que podem participar i tenim a prop de casa.
0: Home!
2: Jo res de personatge històric.
0: Jo,
2: a veure si tenim opció a guanyar aquestes entrades pel Magnífic Fest.
0: Oh.
2: Una superabraçada des de Lleida.
0: Soc
2: la Núria. I vinga, felicitats pel programa.
0: Però escolta...
2: Abraçada, besitos.
0: Vale, vale. Entenc que estiguis contenta perquè tenim una... Però m'hauries de dir algun personatge, històric, si no, no pots entrar. Va, tu digues la teva.
3: 608-7171-4.
0: Mira per aquí, hola.
4: Bona tarda, Txec. Això dels personatges històrics està complicat,
0: perquè sí?
4: N'hi ha l'hòstia.
0: Clar, clar.
4: Aviam, escombrarem una mica per casa.
0: Vinga.
4: Deixant de banda Temujin, que seria com més conegut com Gengis Khan. Alexander Magne també, és molt
0: home.
4: Bo, però escombrarem cap a casa i direm Jaume I.
0: Home! Evidentment.
4: Jaume I ho va patar bastant.
0: Sí, ho va patar, sí, ho va patar.
4: Això és any. Llavors, pues, Jaume I, Txec.
0: Molt bé,
4: vinga,
0: Txec.
4: Que vagi molt bé de tarda.
0: Apa, adéu, adéu. Jaume I. Bé, bé, bon personatge. Aviam, és que m'encanta, mira, bé.
5: Hola, Enric Font,
0: hola.
5: Soc la Míriam de Barcelona.
0: Hola, Míriam.
5: Personatge històric inigualable.
0: Què?
5: L'actor galaico català, Pepe Rubianes.
0: Home!
5: Són les paraules.
0: Home, sí, Pepe Rubianes hauria d'estudiar-se també, a la universitat. Ai, m'ha agradat, eh? M'ha fet il·lusió. Va, tu també pots participar, vinga.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, 608-7171-4. Va, que en una estoneta també tenim per aquí el veredicte del Ros musical amb nervis. Avui amb un petit tribut a Pau Donés, escolta. Ara, mira, on tenim ganes de gresca, bé, tenim ganes de gresca cada dia aquí, és una cosa...
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Anem a repassar un tema dels mítics que ens portava Corona, una dels 90. Se sonribu, cosa una, ja sé. The Rhythm of the Night, sí.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: dia de 5 a 9
1: ja tardes
0: amb l'Enric Font.
2: Cuito, Enric Font.
3: Enric. Ai, Déu meu, menys mal que això és anònim.
1: Podràs desconnectar,
0: però et farem treballar.
1: WhatsApp, telèfon i Twitter.
0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
4: I si ens creus bé,
0: et posarem la cançó que demanes.
5: Bueno, Enric, pren nota.
2: Ja tardes.
0: L'afterwork de l'Enric Font.

0: emociona, que ens anima per igual. I els petits a casa no paren d'escoltar-la, eh? Hendrix! Amb el seu Golden, ja t'avanço que segur que estan preparant noves cançons. Per la nova pel·li, sí. Va, pràcticament 2:15 de nou d'aquest dimarts. És el moment de nervis per conèixer el guanyador d'aquesta batalla de cançons, no? Sí.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, que ha arribat el moment de baixar una mica el volum per deixar parlar les emocions en aquest roast musical. Perquè hem recordat la figura de Pau Donés 6 anys després del seu comiat, enfrontant 3 cançons que formen part ja de la història de Jarabe de Palo. I la veritat és que ha estat una de les votacions més emotives dels últims temps. I això és d'agrair a tots vosaltres que participeu cada tarda. Un bonic tribut a aquesta figura tan estimada, no? Només en Pau. Va, anem a repassar les opcions que hi havia avui. Mira, per exemple...
3: Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso...
0: Teníem La flaca, una de les cançons que realment va donar a conèixer Jarabe de Palo al gran públic. Un clàssic immortal que ha rebut milers de vots que han defensat aquest tema tan icònic de la banda. Per una altra banda, teníem una ben positiva.
3: Pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.
0: Bonito. Molts oients destacant doncs, aquest missatge tan optimista.
3: Bonito.
0: Seva energia positiva. Aquella manera tan especial de veure la vida que tenia en Pau.
3: Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver.
0: I per últim...
3: Bonita la verdad.
0: Teníem a Eso que tú me das. Missatges plens d'emoció, records i agraïment. Molta gent coincidint que és una cançó que va més enllà de la música. Però clar, és que totes tres estan molt bé, però només una pot guanyar. Ui, ui, ui. Tants nervis que fins i tot la música tremola, saps? Va, després de llegir centenars de missatges, de notes de veu i reviure moments i emocions i, a mi, evidentment, records, la guanyadora del roast musical d'avui, aquest especial que li hem fet a Pau Donés i la que es corona com la reina de les cançons de Jarabe de Palo, és... Doncs una cançó d'agraïment i una lliçó de vida. Eso que tú me das.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
2: necessites activar les teves defenses.
1: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
3: León, alto!
2: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
4: Hello.
2: A RAC 105.
3: Viva Honduras!

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: És la nova dels Amics de les Arts. Sí, segurament t'estimo. Va, res, menys de 20 minuts per les 9, aquí el Getardes.
1: Oh, yeah. Ah,
0: sí, estem a tope. Va, recorda que tenim mega regalades amb aquests abonaments per gaudir del magnífic fest a Lleida. El 18 al 20 de juny, sí. Tenim molts missatges, comentaris i molts personatges històrics, que és el que estem demanant avui, escolta.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Pirola!
3: Hola, en Dic Font, que moles mogollon. Soc la Martina i tinc 12 anys.
0: Molt bé.
3: I un personatge històric és la Marie Curie.
0: Home!
3: I jo crec que del futur, d'aquí a uns anys, serà la Rosalía. Tra-tra!
0: Tra-tra!
3: Adéu, molts ànims a tots els que estan fent l'activitat. Adéu!
0: Adéu, adéu! Bé, missatge positiu també per aquells estudiants que ara mateix crec que... dubto que estiguin escoltant ara el programa. Va, 608-7-7-4-1, va, tu també pots explicar aquell personatge històric, el teu preferit. Per què? Per què? Aviam, mira, hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Ei.
4: Soc Carles, des de Lleida.
0: Molt bé.
4: El meu personatge històric és Grifel Pelós.
0: Home!
4: Perquè ell va ser l'originari de que es creés la senyera. Després d'una batalla, sí, el van ferir,
0: uh-huh,
4: i un tal rei Carles, sí, també se'n va anar allí a veure'l, uh-huh, i li va ficar els dits a la ferida del Guifré,
0: uh-huh,
4: i els va resfregar pel seu escut, sí, daurat.
0: Exacte.
4: I així va sorgir la senyera que tenim actualment.
0: Bé.
4: Salut.
0: Adéu, adéu. Bé, és una llegenda. Deixem-ho aquí, eh? Però sí, sí, sempre s'ha explicat això. 608-7171-41, va, tu també pots participar, encara hi ets a temps, per aconseguir aquests abonaments dobles d'aquest magnífic festival, sí, magnífic fest. No, no, no. Va, que continuem, que arriben els Imagine Dragons amb el seu Enemy.
5: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Tisse Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
17: no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
25: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: Això només passa a Tardes.
1: Mira, hola.
2: Enric Font i companyia.
3: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
3: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
3: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
3: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
3: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
3: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oita, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa. Bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Una cançó que ja ens cansarem ja d'escoltar-la, perquè sonarà aquest estiu. Sí. De fet, és l'himne del Mundial de Futbol que està aquí, a la cantonada, eh? En res ja comença. El so de Shakira amb Burna Boy, aquest Die Die. Oh, yeah.
1: Ai, Déu meu.
0: Bé, res, en qüestió d'uns 3 minutets arribarem a les 9. Abans de marxar hem de descobrir qui s'emporta aquests abonaments del Magnífic Fest a Lleida. Doncs atenció, perquè les guanyadores, perquè tots són noies, les guanyadores són... l'Esther, la Pilar, la Sònia i la Núria. Enhorabona! A gaudir a tope d'aquest megafestivalàs, que té un cartell d'aquells xulos, eh? Love of Lesbian, Lori Meyer, Joan Dausà, Sven Lana i molts més! Del 18 al 20. Ole! També estarà parlant Mont DJ. Ai, tela. Ara sí que toquem el 2 i ho farem amb el so de Dipiqueta, una d'aquelles mítiques que ens portava en Kaylee Rowland. When love takes over. Apa-li, fins demà, eh? Demà més. Ciao, pescau, bacalao.
1: Ole!

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so
3: RAC

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
3: 1, 14, 22, 39 i 48. Els sols, el 8 i l'11.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rack 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat. RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.